0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos a cuando está loco.
2: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briset a vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives, atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Res de pluja, eh?
2: Van caure quatre gotes. No, es va quedar tot del Lluçanès en amunt, sobretot que se'l va quedar, i va agafar més la banda nord i la banda de Ponent. Aquí trons fins a tocar plats, però res, misèria, i van caure quatre gotes. I poca aigua tindrem, aquests pròxims dies. Més aviat el que tindrem serà temperatures en amunt, i sobretot a partir d'avui. Jo que les mínimes han baixat respecte a ahir. Ahir teníem mínimes, per exemple, a Vic vam arribar a 14,2 graus, avui en tenim 12,4, o sigui que hem baixat un parell de graus, degut doncs, a aquesta pica d'entrada d'aire fred que vam tenir ahir, que va fer que sigui aquestes nuvolades, i almenys va refrescar una mica l'ambient. Però ens hem llevat amb el cel completament net, hi ha algun núvol prim, poca cosa, i la precipitat es veu Pirineu, tot i que creixedot, i promet doncs, dia doncs, càlid a partir d'avui. Temperatures màximes que s'afilaran, doncs, avui, per exemple, ja vam arribar als 33-34 graus i es mantindran i fins i tot poden pujar una mica més el que és demà. Jo que demà hi ha possibilitats d'algun tro a la tarda. De moment, avui ambient càlid i temperatures que dic com avui, com arribant cap als 32-34 graus.
1: I això que encara no estem a l'estiu?
2: Entrem entre diumenge i dilluns. Demà no passarà molt en exacte, però sí, ja estem a primavera encara. Ja sento una primavera càlida i de moment anem a més. Bueno, és lògic que anem a més, però és que s'ha adelantat molt aquest any. Demà podria encara haver-hi un tro a la tarda a la banda nord, que jo ja em caga una mica d'entrada d'aire fred, però de totes maneres els migdies, el migdia tarda, demà ja ens enfilen cap als 35 graus, els punts més alts. El que és dijous baixen un grau, però l'extrem no ho notarem, perquè estarà a 34 graus, això serà degut a alguna tempesta al Pirineu que tindrem demà, i refrescarà una mica, però vaja, baixaran un grau, i a partir d'aquí, doncs, divendres 34, dissabte 35, i diumenge fins i tot en alguns punts 36.
1: Però el que sí, no ens podem queixar és d'aigua que tenim al pantà.
2: Mentre baixi aigua pel riu no ens podem queixar nosaltres, però els de pantà s'alimenten Girona i Barcelona. Bueno, tot el com dius, els pantans estan plens, Sau està un 91,8% ara mateix, i Susqueda un 97,4%, vull dir que no, en aquest sentit d'aigua n'hi ha, i l'hivern el Ter baixa encara bé, però les coses, per exemple, de Matlleu doncs, està baixa de banda a banda, i això és bon senyal, encara hi ha desglàs a dalt, clapa de neu encara se'n veu, una de clapa de neu, o sigui que hi ha alguna congesta encara, i això vol dir que doncs, bueno, els aquífers van baixant plens. Estan força plens, vull dir.
1: Doncs ens quedem, de moment, amb això, calor i calor.
2: Sí, els pròxims dies calor, i podria demà escapar-se algun tro, però, bueno, seran fenòmens molt localitzats.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: Fins demà, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
2: Ràdio UBIC. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: hoy se me está haciendo bola.
1: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
2: Toca la sorra al teu peu.

0: sabes. Aquí estoy de medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Ara som gegants.
4: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
5: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
4: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives, atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

ha una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/acadèmia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Torró.
2: El magazín de tots colors ens toca avui repassar una activitat que es desenvolupa aquest cap de setmana organitzada per la gent d'AFMADO. Tenim amb nosaltres el Joan Redort, el seu president. Joan, com estem?
3: Molt bé. I tu?
2: Més bé que tu.
3: No, això s'hauria de veure.
2: Va, recorda'ns una mica què heu muntat per aquest diumenge.
3: Bueno, aquest diumenge a les 6 de la tarda, a l'Auditori de Call d'Atenes, a través dels Rotaries em ve la, o sigui, per intermediació d'ells, ens ve una, la Filarmònica de Utah, d'Estats Units, a fer-nos un concert solidari amb la malaltia d'Alzheimer. Per nosaltres és importantíssim, perquè no cada dia venen en aquesta... I a més, aquesta actuació és única aquí a Catalunya, vull dir que no n'hi haurà cap més. I per nosaltres és molt important que, precisament per ser tan única i per ser de tan lluny i venir aquí i venir d'una forma generosa a través d'aquesta gent que també és generosa, que són els Rotaries, doncs per nosaltres és importantíssim. Aleshores, estic segur que això costa molt de pensar, doncs, que la importància que pot tenir 65 músics i el seu director desplaçar-se tan lluny i venir cap aquí. Per tant, això és molt d'agrair i això ens ajuda molt. També hi ha la possibilitat que la gent que no... Bueno, es poden comprar les entrades per teatrecalldatenes.cat i potser també podran comprar-ne en el dia de l'actuació allà en el teatre mateix de Call d'Atenes. Però jo diria que el que en vulgui, millor que ho compri abans, perquè no quedi després sense. També perquè hi ha una bona llau de gent que va comprant i això a nosaltres diem que ens satisfà enormement. També cal la pena recordar que a vegades hi ha persones que no hi poden anar però volen col·laborar, que hi ha la Fila Zero també disponible. I poder, si us sembla bé, faig una mica de repassada realment què fa l'associació AFMADO.
2: I tant que sí.
3: Per recordar el perquè quan la gent ajuda, es pot ajudar gaudint. Ajudaran els que vinguin en el concert i també ajudaran els que ho facin a través de la Fila Zero, però vull dir que el que vingui ajudarà i gaudirà, perquè aquesta música és extraordinària, ja ho veureu. Una mica per saber què és el que s'estarà ajudant quan se gaudeixi d'aquesta música. AFMADO neix de la necessitat d'acompanyar les persones amb Alzheimer i altres demències i també les seves famílies en un camí que sovint és complex i ple d'incerteses. Des de l'associació, nosaltres estem treballant per oferir suport, orientació i espais d'atenció especialitzada. Estem acompanyant a les famílies, donem resposta a les persones cuidadores i promovem activitats que afavoreixen el benestar, l'estimulació cognitiva i la socialització i la qualitat de vida de les persones afectades. La nostra tasca, doncs, constitueix des de la proximitat l'escolta i el compromís amb les persones, perquè a cada diagnòstic hi ha una història, una família, una vida que mereix ser cuidada amb dignitat. I llavors és que també hem d'afegir que per això aquest concert a favor d'AFMADO és molt més que un acte solidari. És una manera de sumar esforços per continuar acompanyant, cuidant i fent costat a les persones amb l'Alzheimer i el seu entorn. Vol dir que participant d'una manera o d'una altra en aquest concert ens ajudeu a fer tot això que us acabo de dir.
2: És molt complicat el nom, AFMADO.
3: Sí,
2: però
3: vol dir
2: és important,
3: que... Associació Familiars Malalt d'Alzheimer d'Osona.
2: Familiars, familiars i malalts. És important aquesta doble vessant, que a vegades no es té en compte. Que el familiar necessita també molt suport i saber on és i qui l'acompanya i qui té al costat.
3: Sí, sàpiguen tot moment que tenir una psicòloga també a la seva disposició, perquè a vegades quan estàs en aquesta situació et trobes amb coses que desconeixies i no saps com actuar. Llavors tens un telèfon que pots trucar i pots demanar ajuda, a més d'anar amb aquestes sessions de suport que també fem. Ho fa la mateixa psicòloga. Sí, sí.
2: Sí, sí, recordem que esteu davant de l'Hospital de la Santa Creu de Vic.
3: Sí, al carrer Doctor Junyent, número 12.
2: Doncs aquest diumenge és una bona ocasió, no?, per donar suport a Mado. Tu et descuides sempre d'una paraula, quan parles d'aquesta orquestra, aquesta filarmònica que ve diumenge, que és jove,
3: Sí.
2: És l'orquestra jove, que tots són joves, són nanos fantàstics.
3: Sí. Sí, el que passa que no són nanos petits, són nanos, són gent ja que tenen, bueno, deuen tenir entre 16, 18 anys, una cosa així.
2: Què vols dir, que no són joves?
3: Sí, però no, però a vegades els joves podem pensar nens. No, no, aquesta gent porta una carrera de música darrere, saps?
2: Sí, una qualitat brutal, sí, sí.
3: Això. I és que em fa por perquè a vegades quan parles dona la sensació que això pot perdre valor, i no, no. Això li dona un valor immens a la joventut, doncs, sí que passa de fer un equip interessant, i llavors si es llegeix, ja ho tindrem el dia de l'actuació, si es llegeix el currículum del director, doncs es veu la dimensió doncs, que agafa aquesta orquestra de joves.
2: Això és diumenge a les 6 de la tarda.
3: Però, tarda, com... auditori de Can Llatenes.
2: Sí, com diu en Joan, pots, si no, algú no pot anar-hi, també es pot adquirir l'entrada a fila zero. I tot això
3: exactament.
2: A través de la web, no?
3: Exactament, exactament. A nosaltres ens agrada veure la gent, tenir-los, sentir el seu escalf, però també ens ajuden el que no pot venir i ens pot ajudar d'aquesta manera.
2: Joan Redorta, molt èxit, tot i que sigui Sant Lluís i després ve Sant Joan.
3: Sí, senyor. El nostre patró.
2: Sí.
3: Sí, senyor. Gràcies. Gràcies. Bueno, que Sant Lluís ens ajudi, doncs. Tampoc ens aniria malament, saps?
2: I tant.
3: Es veu que era un bon noi. Per tant, doncs, tots els bons nois ens poden ajudar.
2: Diumenge a les 6, a Call d'Atenes. Una abraçada,
3: gràcies.
2: Joan.
3: Gràcies, Joan. Moltes gràcies i una abraçada més forta que mai.
4: Somos músicos de la Filarmónica de Utah, Estados Unidos, y nos hace mucha ilusión ofrecer este concierto, el Call d'Atenes, al beneficio del Alzheimer. Os esperemos el día 21 de junio.
1: De tots colors.
2: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Joan Soler, Claretià. Com estem, Joan?
5: Estem prou bé, divertits, interessats. Cada setmana ja sé que no s'ha complert i certament, si escolteu algú, sabíeu que no és per culpa d'en Joan Torró, sinó de Joan Soler, que volta per aquí per allà i fa històries vàries en aquestes hores que quedem. Doncs bé, anem fent camí, tancant el curs, el casal, amb les dones, amb els infants, adolescents, patint aquestes noves restriccions de l'Ajuntament, tancament de l'alberg, en fi, històries vàries i entretingudes. Sí.
2: Esteu també amb el tema de la regularització, d'alguna manera?
5: Sí, jo i tant, molt ficats, ja han passat moltes dones, tota una colla de dones al casal, i això, evidentment, ho fem molt en xarxa amb les altres entitats que també estan treballant temes d'aquests d'acompanyament a dones per fer els papers de peticions i tot plegat, Sí, sí, sí, ho treballem, això, amb entitats vàries, amb comunalitats, amb tapís, amb càrites, nosaltres, en fi, tota una colla de gent, sí, sí, sí.
2: I tanqueu ja casal fins setembre?
5: Sí. Tanquem les activitats diàries, clar, els nens acaben les escoles.
2: Clar.
5: I, per tant, les mames, sobretot les que tenen nens petits, que són bastantes del casal, ja no poden venir. Per tant, tanquem activitats, no sé que sigui alguna activitat puntual d'algun dia amb les dones i amb els nens i nenes, nois i noies, també, un cop tancada... Encara l'àmbit escolar sí que hi ha, si no m'equivoco, em sembla que és el 29, 30, 1 i 2, 29, 30 de juny i 1 i 2 de juliol hi ha una mica de colònies d'estiu amb tota una colla d'adolescents i de nens i nenes que poden ser una quarantena entre 30 i 40, que déu-n'hi-do, ja són colla pessigolla. I és clar, evidentment que són moments importants per ells també, perquè tanquen el curs i això, farem un tancament de curs així més rodó. I aquest any, com que tenim un gegantó marcià que es diu Claret, Marciano, que és Marcianito, són molt... això ho han activat els nanos del casal, amb els monitors també, però que volien fer. I quin color li posem? Blanc, negre... Què serà? Més blanquet, més negre, més morenet, el gegant? Al final van dir, bueno, fem-lo verd, així serà. Vull dir, sí, han fet un marcianito que salta i balla amb els gegants d'aquí del carrer de la Riera alguns dies, en algunes de les trobades que fan. Sembla molt, molt bo, molt divertit, molt divertit. En Claret s'hi deu fer un panxó de riure.
2: Aquest any, amb les calors, hauràs de muntar una piscina aquí.
5: Sí, exacte, aquest any, tal com venen les coses. Sí, sí, sí.
2: Estan contents.
5: Sí, realment, sí. No, ja han fet algun dia de remullar-se i ruixar-se per aquí al pati. Han fet algun dia amb els adolescents, o fan algun dia encara d'anar... platja, amb les dones també se sol fer sempre un dia de platja, amb les mames com a molt amb els nens més petits. O sigui que sí que hi ha algunes activitats així. Després nosaltres ens trobarem just acabada la festa major, que aquest any acabarà el dia 6, si no m'equivoco. Tenim trobada de revisió de l'equip de tècnics, fem un dia i mig de tancada nostra, de revisar-ho, i el dia, primer dia a la tarda, de vespre, també ve la Junta, i per tant comentem això, tota una colla d'aspectes d'històries del casal. O sigui que, diguem-ne que es tanca l'activitat de trobades, tot i que, jo què sé, per exemple, aquest dematí ens trobarem amb una família índia que ha estat a punt de viure al carrer. Al final hem trobat fora d'aquí un temps per estar en alguns llocs. Ja va haver-hi aquesta reunió d'entitats amb l'Ajuntament de cara això, a parlar i a mirar de fer una cosa una mica seriosa, que l'Ajuntament no prengui històries d'aquestes i, a més a més, així, de cop i volta, tancant un alberg sense haver parlat amb les entitats o amb la majoria d'entitats, i sense haver previst absolutament res. Bueno, i em sembla realment políticament molt lleig, ho sento, i nosaltres ja saben els de l'Ajuntament que diem que col·laborem, etc. Però és molt lleig, hi ha unes actituds que no ens convencen ni no ens agraden, no a nosaltres al casal, vull dir, les entitats del tercer sector en general.
2: No sé, l'altre dia hi va haver una reunió d'una proposta de xarxa d'entitats.
5: Això,
2: a la ciutat,
5: sí,
2: no? Que seria bo que tots aquests temes abans passessin... No,
5: a veure si s'animen, perquè de fet va ser, no sé si va ser el mandat anterior ja que es va eliminar, però ja hi havia hagut aquesta xarxa, aquesta reunió, es feia una reunió, jo que sé, bimensual o així, quan hi havia un alcalde de Unió i una aliança amb Esquerra Republicana. Sí, i s'anava fent tota aquesta trobada, van fer una sèrie d'entitats, una sèrie d'activitats i de preses de postura que després han quedat amb tinta mullada, i que els nous equips de gestió de l'Ajuntament no n'han fet cap cas absolutament. Això és així.
2: Sí, amb el bon amic, amb el Joan López.
5: Exacte, sí, sí, el planteia Esquerra Republicana. Volia dir, bàsicament, en Joan López en aquell moment, sí, sí.
2: Molt bé, ets futbolero, Joan, o no?
5: Soc futbolero, he patit molt, perquè, escolta, jo soc gironí i el Girona ha baixat a segona, però, bueno, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a perdre, cap problema, o sigui... Soc força molt del Girona i molt també del Barça, i em miro el futbol masculí i el futbol femení, Segueixo. I de tant en tant veig alguns partits també del futbol així de pista petita, com se'n diu això, el futbol sala, no? I alguna altra cosa d'aquestes, algun... M'agrada veure esport. Havia practicat força el bàsquet, ara ja estic molt, molt rovellat. I no era dolent, era bastant bo. Era... Sí, un alè i un sota cistella, força. Bueno. Era altet per la gent de les meves generacions, jo era dels més altets. I per tant, tenia algun avantatge. Sí, sí.
2: Bueno, ja farem un 21, tu i jo.
5: Això, vinga, molt bé, fantàstic. Però ara el Mundial, home, vaig mirant una mica els resultats i tal, i l'empat de l'Espanya...
2: Home, va ser molt bo, això, eh? Home, sí, amb sí. Cabo Verde.
5: Vaig mirant, exacte, amb Cabo Verde. Sí, sí, molt bo.
2: Sí, sí.
5: Però no m'hi trenco gaire el cap. Clar, és un gent... vol així molt elemental, eh? Els resultats una mica...
2: Però, clar, veus aquestes gols... situacions, no? De... No sé, Cabo Verde, fa uns anys, una de les meves filles hi va anar a fer... voluntariat, perquè és un país...
5: Doncs, país amb problemes.
2: Clar, molts problemes, sí, sí. No? I que aquests siguin capaços d'empatar en tots aquests ricachons nostres.
5: Sí, home, el porter de Cap Verd, que ja li van donar l'MVP del partit, feliç de la vida, aquest home, ara ja es pot morir. Després... Pobre, que no es mori, eh? Però vull dir que estava felicíssim de la vida, perquè realment va salvar molt l'equip, no? Sí, sí. Bueno, això res, ja veus, em miro quatre cosetes sense gaire més pena ni glòria, aniré seguint.
2: No, és el fet aquest, no?, de que sí, són, es donen situacions, no?, a l'Iran també va jugar un partit i...
5: Exacte, sí. Però
2: són
5: sí,
2: coses sí. Que dius, què està passant al món, no? Per una banda es maten sí, i per l'altra sí. Juguen a futbol. Qui?
5: Per l'altra banda s'estomaquen, es sí. Veu que... l'espai aquest absolutament impresentable que ha fet l'absolutament impresentable Trump allà al costat de casa seva, de boxa, es veu que... Bueno, sortia una fotografia, això no sé si era a La Vanguardia o a l'Ara, que són els dos diaris que estem subscrits, una fotografia del pobre boxejador que li van fumbre un pallissot que el van deixar de l'enrevés, veure'm. I el Trump hi era, evidentment. Quin personatge, Déu.
2: Sí, sí, sí, sí. No sé, ara ens diuen que s'acaba tot el problema de l'estret d'Hormuz. Bueno, bàsicament perquè són interessos de petroli i de més, no? No
5: per... Home, clar, i tant, sí, sí. No, bueno, que ja és important i que ens vagin rebaixant els preus, que això costarà una altra vegada. Però, i a més que no es matin, si pot ser, no? I, bueno, evidentment que la guerra aquesta amb l'Iran és una bestiesa absoluta i total, en fi. I a veure aquests mesos que tenen de converses, a veure on t'arribaran. Bueno, molta pantalla, sí. I el Netanyahu, que continua anant per les seves i que ningú li atura el peu i els peus i anar fent.
2: Tots aquests temes... No saps ni com afrontar-los, eh?
5: Sí, sí, ens esgoten molt, ens fan sentir el pes de moltes injustícies i de molta malaltia mental, eh? Perquè, diguem-ne, el Netanyahu, això és una bogeria total i absoluta i una bogeria amb nom, eh? O sigui... s'està assassinant a tots els dels seus voltants i vol fer... el gran estat d'Israel, i la seva guerra no ha acabat, encara no ho repeteix, i ha de continuar, i a més així es va salvant del judici que té pendent el dia que l'enganxin. No sé què passarà, sí, quan deixi de ser president d'Israel amb tots els sionistes així, contra el qual estan molta gent, molts jueus estan en contra de tot això. No s'atreveixen gaire a piular perquè ja tenen tota una colla de jueus a la presó i clar, no poden dir gaire res allà al seu país. Ja van dient, tota una colla de jueus de fora, dels jueus més ortodoxos, més tradicionals, que diuen que això no té cap sentit, que és trair el més profund i seriós de la tradició espiritual, jueva, etc. S'ho carreguen moltíssim, moltíssim. Sí, sí.
2: Joan, ara que han passat ja uns dies, hi ha hagut més reflexió sobre el tema de la visita del Papa, em vols dir alguna cosa més?
5: Sí, home, mira, precisament ahir estava en una conferència internacional de claretians que treballem en projectes socials i així, de tota Europa, de diferents països d'Europa i tal. I evidentment, hi havia un company, un dels companys, sobretot ell, jo crec que està molt ficat, que a més sortia a la TV Canària el primer moment abans, quan estaven esperant encara que arribés el pap i el seu primer lloc, que va estar allà arran de mar i va tirar el ram de flors aquell, etc. Doncs hi havia el company aquest i la varen entrevistar una mica, i és molt maco. I ell deia així molt senzillament, deia, bueno, jo crec que la presència del papa ha sigut molt, molt, molt important. I déu-n'hi-do dels sectors d'Església, que juntament amb altres sectors simplement civils, és el treball que podem estar fent amb tota una colla d'aspectes, en concret, realment un treball molt interessant, no? I ell han sentit tots aquests col·lectius de gent, els que animen àmbits d'acollida i els que anima i els que arriben i tota una colla de coses aquestes, s'han sentit molt respectats. I elements crítics de l'encíclica que es pot anar llegint tranquil·lament, hi ha gent que ho ha valorat moltíssim i hi ha gent que diu que es queda curt en la crítica a la I, etc. A mi em sembla molt interessant tot aquest debat, perquè que el papa Francesc susciti aquest debat em sembla interessantíssim, no? I la crítica que no ha acollit tots els col·lectius de víctimes d'abusos de part d'eclesiàstics, d'escoles, etc. A mi em sembla interessant, però certament que això és una cosa que no va decidir l'Església en cap moment, que ho va decidir el govern, i que, a més, jo crec que ell té molt clar que s'ha d'acabar de treballar i d'aclarir, de tirar endavant. I, per altra banda, jo crec que la nostra societat, des de tot un munt de raons serioses i també des d'alguns rancis anticlericalismes, no som capaços. Jo sempre he dit que jo estic dolgut per les, totes aquestes errades gravíssimes i aquests atacs a persones innocents, a nanos, a nanes, etc., de part de tota una colla de gent eclesiàstica. Però jo continuo pensant que la societat espanyola continua havent-hi, i se sap que els àmbits més forts d'abusos en menors són els àmbits familiars, àmbits esportius, etc. en general, i a tot això no estem donant importància, quan resulta que a França, que d'escoles d'església ni una, es troben amb el que es troben, amb tota una colla d'aspectes d'escoles, i ara es comença a destapar, fins a l'assassinat i la mort d'una persona, d'una víctima infantil i innocent de part d'un abusador, no, etc. I el govern francès ha de posar algunes parades. I aquí això no, aquesta llibre no s'aixeca, saps? I jo crec que amb això ens equivoquem, perquè això hauria de donar ales i força a que en tots els àmbits educatius, escolars, esportius, familiars, etc., s'anés destapant seriosament tota aquesta història i es comencin a donar xifres, etc.
2: Sí, sí, a més, em sembla que és avui o ahir va sortir aquesta sentència, no?, contra un futbolista, el Rafa Mir.
5: Sí, aquest, sí, exacte.
2: Clar, 8 anys, ja.
5: Clar, per favor, sí, clar.
2: I encara hi ha gent que s'ho mira amb pinces.
5: Doble violació, clar, sí, tu, per favor.
2: Déu-n'hi-do. Joan, què presenteu, un llibre?
5: Presentem un llibre molt bonic, al costat d'altres llibres que també es podran agafar. La Célia Ramos és una poetessa del poble. Ella estima molt el català, però ha mantingut com a llengua d'escriptura seva el castellà. És de racons de província de Castella, no sé si de la província de Salamanca o de per allà. I jo crec que és una molt bona poetessa que presenta aquest llibre en castellà. Demà el presentem al DP, Presentem el DP i hi ha un parell de presentadors que són escriptors, un que treballa a Creu Roja, l'altre que ha anat treballant en una sèrie d'aspectes socials amb alguns joves, en àmbits artístics, de creació, gràfica, tota una colla d'aspectes. Els dos presentadors són la Daniela Rojas i el Biel Bernils. Em sembla que és interessant i és bonic. I realment jo crec que escriu molt bé i escriu amb una capacitat de denúncia de tota una colla de fets a la nostra societat, tantes vegades freda i distant, que és molt interessant, la Cèlia. És una dona molt senzilla, però amb una mirada molt lúcida i molt crítica amb tota una colla d'aspectes. I fem la presentació demà a la tarda a les 7, allà a l'espai del Dinem Plegades, del casal cívic i comunitari aquest d'aquí de les Rambles. I, per altra banda, avui també hi ha una presentació interessant al casino, que hi ha els dos autors, el Vicenç, i ara no me'n recordaré del nom de l'altre, que ja van fent tota una colla de treballs conjunts, tots dos bons companys que ens anem veient molt de tant en tant, i a més hi ha el David Fernández, el periodista aquest, també a les 7 al casino avui, de què fem amb l'extrema dreta, què fem, com ens anem plantejant això, ara que anem veient com té ressons no només en àmbits d'extrema dreta, sinó en àmbits d'altres partits i d'altres col·lectius de tota mena i condició. Jo crec que és una pregunta interessant, que és bo que hi anem reflexionant i que anem prenent postures, perquè jo crec que aquest és un treball de cada dia, de cada dia, de cada dia. Mm-hmm.
2: Això és també a les 7 de la tarda al casino, amb el Jordi Colomines.
5: Exacte, a les 7 al casino. I la Celia Ramos, molt aconsellable, demà a les 7 al casal cívic i comunitari, allà a l'espai del DP, d'on anem plegades.
2: Sí. El Jordi Colomines, el Joan Albert Vicenç...
5: Exacte, el Jordi i el Joan Albert, sí.
2: Sí, molt
5: tots
2: bé.
5: Dos han sigut anys col·laboradors, per exemple, de l'agenda llatinoamericana. Una colla d'aspectes ara s'hi neguen perquè va sortint alguna cosa, que és un altre tema que podem parlar algun dia, alguna mirada de l'agenda llatinoamericana amb què no estan d'acord. Nosaltres, diguem-ne, des de la Fundació Pere Casaldàliga, i continuem siguent, però som molt crítics també amb algun aspecte del que s'hi cou a l'agenda, etc. Però això ara per la tardor, quan es parli de fer la presentació de l'agenda del 27, ja ho comentarem. De moment, tant el Jordi Coromines com el Joan Albert Vicenç, molt interessants, i ara han fet altres treballs en col·laboració i treballen en col·laboració amb tota una colla de dimensions, d'aspectes, de dimensió política relacionades amb el treball per la pau, amb el treball per la justícia, etc. Hi ha tot un... Bueno, en fi, aquest és un altre tema que ens faria llarg. Hi ha tota una colla d'associacions i una xarxa d'associacions de treball per la pau que tenen les seves publicacions, etc. Però ja en parlarem un altre dia de tot això.
2: Molt bé, Joan, doncs ho deixem així, amb aquesta presentació de dos llibres, un avui i l'altre demà a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, que ja no fa aquesta calor,
5: Exacte, comença a baixar una mica, sí. Molt bé, escolta, content de poder-hi participar, de poder participar un dimarts amb una mica de nova normalitat dintre de tanta anormalitat meva, per la qual una vegada més us demano perdó a tu, Joan, i a tota la colla d'amics i amigues que escolteu.
2: Molt bé, fins la setmana vinent, Joan.
5: Fins la setmana vinent, que vagi molt bé. Jo acabaré de sortir d'una operació. Vinga, que vagi molt bé.
6: Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies, i principalment, com dic, les mares cuidadores, puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies.

0: positiva.
1: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
2: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de la Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
3: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
2: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
6: Per nosaltres, aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és amb el fons de la catedral emblemàtic, però, com dèiem, de les nostres tradicions.
5: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les quatre colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
7: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
8: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
7: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
9: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
7: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia.

0: És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
1: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
0: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava al Caldes, Marc Zañón.
2: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
0: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
3: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
0: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
1: Ràdio UBIC, la música que tu vols.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic.

0: Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar sense ser-ne conscient.

Els segons se'm claven a les costelles. Dipòsit de res, dipòsit

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: un altre acord, un altre alto al foc, una altra fotografia de dirigents donant-se la mà mentre el món conté la respiració. Però convé dir les coses pel seu nom. Un alto al foc no és la pau, és com a molt una pausa. L'acord entre els Estats Units i l'Iran és una bona notícia perquè atura almenys temporalment una escalada que podia incendiar encara més l'Orient Mitjà, però seria ingenu presentar-lo com una solució definitiva. Les causes profundes del conflicte continuen intactes, la desconfiança mútua, la lluita per la influència regional o els interessos geopolítics d'una llarga història de provocacions i represàlies. També cal desconfiar del triomfalisme. Massa sovint els governs venen aquests pactes com una victòria diplomàtica mentre eviten explicar quines concessions han fet o quins compromisos reals estan disposats a complir. La pregunta important no és qui ha guanyat la negociació, la pregunta és quins mecanismes creïbles hi ha perquè els compromisos es respectin quan desapareguin els titulars. I també hi ha una altra qüestió incòmoda. Les grans potències acostumen a parlar de pau quan el cost de la guerra esdevé massa alt, no necessàriament quan han resolt els problemes que l'han fet provocar. Per això la història és plena d'alts al foc que han acabat sent només una pausa abans de la següent crisi. Celebrem, doncs, qualsevol pas que eviti més destrucció, però mantinguem l'esperit crític. La pau no es mesura pels comunicats oficials ni per les rodes de premsa, sinó es mesura pel temps que dura, pels compromisos que es compleixen i per les vides que realment deixa de posar en perill. I això avui encara està per demostrar. És dimarts 16 de juny de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 de matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. I després l'Isaac Muntades entrevistarà Amadeu Rosell del Festival 5 Sentits. L'Amadeu és el president del Consell Comarcal. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, on avui amb ell parlarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. I després, com sempre, aquí a l'estudi a 10:45 tindrem en Guillem Sánchez perquè ens expliqui que sí que vol a xarxes i acabarem el programa amb el traster. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. En un acte de coherència i oportunitat, segons expliquen els impulsors, Tona va decidir fer un quart de segle convertir-se en un municipi pioner a Catalunya en la implementació del sistema de recollida porta a porta. 25 anys després, les xifres de reciclatge avalen l'èxit de la proposta. Andreu Jiménez.
2: Fa 25 anys que l'Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat, la Plana va decidir tirar endavant un sistema de recollida pioner a Catalunya en aquell moment, el porta a porta. Després el van seguir municipis com Balenyà, Taradell i Viladrau. La decisió es va prendre perquè la incineradora de la Mancomunitat, que tanta divisió havia generat, començava a ser un problema econòmic per l'ens supramunicipal. Joan Rovira és un dels impulsors.
3: Em fa il·lusió quan parlo amb algú i em diu ara a tal poble també ho faran, no aquesta comarca. I penso quants quilos de matèria orgànica hem evitat d'abocar, quants envasos plàstics i de més hem deixat d'abocar que s'han recuperat.
2: L'aposta va ser un encert i les dades ho avalen. L'índex de reciclatge dels municipis de la Mancomunitat l'any 2000 era del 16,22% i el 2024 se situava en el 82%. Si el 2004 recollien 5.500 tones de fracció resta i 2.225 d'orgànica, 20 anys després les dades s'han revertit. En són 4.535 les tones d'orgànica i 2.194 de rebuig que han anat a l'abocador. Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana.
4: Una de les dades més interessants són aquests
1: de 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%. Per tant, tenim tot aquest marge de millora. Què representa això? Doncs estem parlant de quasi 136.000 tonelades de residus que hem estalviat en vigar a l'abocador d'Orís, i això ens ajuda tant al medi ambient com a la Generalitat, com als ajuntaments, com a tots, perquè al final els abocadors són finits.
2: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per treballar la taxa per comportament. En parla Judit Sardà, alcaldessa de Tona.
4: Al cap de 25 anys podem dir que es recull més i millor que mai, i en aquests moments també ens han ajudat a implantar, l'any passat vam canviar tots els cubells, el tema dels cubells xipats, tot de cara a la taxa justa, no? Aquesta normativa europea que ara és nova, que haurem d'implantar en algun moment i que els cubells xipats doncs, ens ajudaran a definir-ho.
2: L'objectiu de Catalunya és que el 2030 reciclin el 60% dels residus i el 2035 el 65%. Xifres que avui els pobles de la Mancomunitat ja superen. Des de l'ENS estan disposats a assumir els reptes que s'han d'entomar referents al reciclatge, però per fer-ho demanen posar al dia la planta de triatge i que els municipis que fan els deures tinguin un retorn més just.
0: Ja s'ha posat en marxa la nova campanya d'antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Parer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
5: Les pluges abundants d'aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyó i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
6: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
5: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADF, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Escoltem a Marc Barrubés, membre dels voluntaris forestals de Sant Feliu.
7: És una manera de trobar-nos la gent implicada en la prevenció immediata aquí a Sant Feliu i Rodalies, amb les ADFs de Sant Llorenç i de, bueno, el Pinyó, que és Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu i Vigues, i, bueno, i gent propera i gent voluntaris, doncs això. I una manera també veure'n les cares, perquè si no a vegades les comunicacions via WhatsApp i coses així doncs queden una mica impersonals, també és una mica veure'ns, explicar la situació, tornar a provar com cada any les motobombes, veure que tot funcioni bé.
5: Una de les notícies positives és que després d'uns anys en què preocupava la manca de relleu generacional, tant a l'ADF com als voluntaris forestals han incorporat nous membres. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
8: La diferència principal aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix amb recursos aquí, i això doncs, té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així a Sant Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, amb molt més activats, presents al territori.
5: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I Camprodon vol començar al setembre les obres de la segona fase de la carretera de Sant Joan Isaac Muntades.
9: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
10: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd, amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, el de l'esquerra creix molt, el de la dreta es manté bastant similar al que hi ha est, i es redueix el carril a 5,50.
9: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
11: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta vorera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Em refereixo al taller Morer, al cos Magrat, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Bé, suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics no hi entenem res i suposo que té un perquè.
9: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mar Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: I ahir, 15 de juny, va ser el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials va presentar la campanya Ja Vindràs, una iniciativa de sensibilització que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva envers l'envelliment. Andreu.
2: L'edatisme és la discriminació per raó d'edat per associar estereotips i prejudicis a una persona només per l'edat que té. En la gent gran està molt normalitzat i moltes vegades és invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya per fer-hi front. Amb el lema Allà vindràs, s'ha portat a terme amb la implicació directa de les persones grans. En parla Núria Serra, tècnica d'Osona Acció Social, i Josep Maria Freixanet, vicepresident del Consell de la Gent Gran d'Osona.
12: Decidir per aquesta persona, no tenir en compte l'opinió, considerar que aquesta persona és dèbil o que és vulnerable només perquè té una xifra, té una edat determinada, i no escoltar aquesta persona.
13: Aquestes baules que té l'edatisme i que segurament no es veuen i tal, tenen un impacte directe en l'autonomia personal de la gent, tenen un impacte directe en la salut de la gent. Volem i necessitem tenir veu, no? I volem tenir veu.
2: La gent que apareix a la imatge gràfica formant part del Consell de la Gent Gran d'Osona i les frases que s'han extret de les converses amb ells. Tot plegat es pot trobar en diferents formats tant físics com digitals. Fa uns mesos el Consell també va actualitzar el Pla contra el Maltractament a les Persones Grans que va elaborar fa 15 anys. Ara també busquen la sensibilització social envers l'edatisme i reforçar el coneixement d'aquesta problemàtica entre la ciutadania per promoure una mirada més respectuosa envers l'envelliment.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha anunciat que el proper 3 de juliol inaugurarà la nova escola bressol del poble, l'edifici de nova creació, i s'està construint a tocar de l'escola infantil i primària del poble, Laia.
5: Precisament un dels motius del trasllat és acostar la llar d'infants a l'escola per facilitar el pas d'un centre a l'altre. Qui també agrairà el trasllat seran les famílies amb un fill a cada centre educatiu, que estalviaran trajectes. Actualment, l'escola bressol del CUC està situada al centre del poble, al costat de l'Ajuntament. La nova ubicació és a la plaça 1 d'octubre. L'alcalde d'Oló, Xavi Barau, t'explica que estan acabant els últims detalls.
14: Bé, què falta? Falta alguna cosa d'exterior, molt poca cosa. Vull dir, demà, per exemple, tenim la legalització de la baixa tensió, que són els últims detalls que falten per acabar de tenir la llar. La llar d'infants a punt. I sí, hem posat la data del 3 de juliol per fer la inauguració, fer una visita a unes portes obertes amb representants de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, per tal d'inaugurar aquest projecte.
5: El nou centre té un cost d'uns 475.000 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona que cobreix el 60% del cost. El nou edifici serà d'una sola planta, amb una capacitat per a una trentena d'alumnes. Hi haurà tres aules on es podrà dividir els alumnes per edats. També hi haurà millores pel professorat amb una sala de treball més gran, espais polivalents, menjador i una sala per preparar els àpats al costat. Igualment, hi haurà una nova zona de serveis i dutxes. El centre també tindrà una sala dormitori i un pati.
0: I a Can Davanul es vol reobrir el bar del pavelló al setembre, Isaac.
9: El bar del pavelló Mercè Guix de Can Davanul està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can Davanul Junts al ple de dijous.
15: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha tres projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20.000 euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fix, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
9: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: I quan la temporada de futbol ja enfila la recta final, el MIC FUTFEM agafa el relleu i converteix Osona en l'epicentre del futbol femení. Andreu Jiménez.
2: La tercera edició del MIC FUTFEM va batre tots els rècords amb 5 seus, 11 camps i la participació d'un miler de jugadores repartides amb 82 equips arribats d'arreu de l'estat i també d'acadèmies vinculades a clubs nord-americans. Marta Blaiva és responsable del torneig.
16: Vam començar una primera edició amb 30 equips i ara ja superem els 80, així que això ens demostra doncs, que s'està apostant pel futbol femení que hi ha un creixement darrere. Fa uns anys no teníem aquestes oportunitats, cada vegada n'hi ha més, cada vegada també s'està fent millor i al final doncs, a nosaltres també una mica la filosofia que tenim als tornejos MIC és que les jugadores puguin tenir una experiència el més similar a ser professionals possibles.
2: L'edició va comptar amb la primera presència internacional del torneig. El Català Academy de la República Dominicana també va ser-hi per primera vegada al Madrid Club de Futbol i van repartir grans noms del futbol català com el Girona i el Barça. Oriol Pons és l'entrenador de l'U12 del Barça.
17: Estem molt contents d'estar aquí perquè al final és una forma de que les nostres jugadores es posin en contextos nous, a diferents tipologies de joc que ens fan adaptar-nos i treure un rendiment que potser tot sempre és el que nosaltres estem acostumats i com a experiència amb el torneig, doncs molt contents, la veritat, ens han acollit molt bé, tot molt fàcil i res, estem molt contents d'estar aquí.
2: Les 5 diferents categories es van disputar a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic, l'OAR de Vic, Manlleu, Tona i Gurb. També hi va haver participació osonenca amb l'OAR, la Fundació Vic, el Manlleu i el Vic Riu Primer. Gaudint de l'experiència i patint una mica la calor, Laia Morcillo és jugadora del Vic Riu Primer.
18: No és la primera vegada, ja hem jugat diversos cops i és molt divertit i ens ho passem molt bé. Quan juguem amb nenes que ens coneixem, doncs fa gràcia, dins del camp pues, som contrincants, però fora del camp ens saludem. I ens estem passant molt bé, estem competint, però fa molta calor.
2: Després de 2 dies de competició, els guanyadors van ser la Fundació Unió Esportiva Cornellà en la categoria U10, el Reus en la U12, el Sabadell en la U14, el Fontsant Tafetjó en la U16 i el Terrassa en la U19.
0: Què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques, Mil·lenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubi, Radio Televisió de Cardedeu.
19: Doncs sí, Iona, així és, i és que aquesta és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de participació de la darrera edició. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
20: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
19: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres, com per exemple l'Eli Galera de la Pastisseria Sant Lleí.
21: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i doncs, a passar una estona ben acompanyades.
19: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local, una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls la feina que hi ha darrere de cada botiga.
22: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
19: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
20: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa. Estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
19: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com a espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: La vesprada de Llinars creix i s'ajunta amb el Novat Festival, Enric.
19: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès oferirà aquest any de nou una proposta comercial lúdica i festiva per tots els públics des del 26 fins al 28 de juny. El Parc Corbella acollirà la tercera edició de la Vesprada. D'aquesta manera, el Cèntric Parc Llinarsenc es transformarà en un espai obert a l'aire lliure de cultura, gastronomia, comerç local, artesania i oci familiar. Com comentàvem, la novetat d'enguany és que el Nomad Festival s'integra a la Vesprada, i és que amb més de 80 edicions a Catalunya i amb més de 2 milions de visitants acumulats, el Nomad significa una proposta itinerant que fusiona música en directe, food trucks, market de disseny i activitats familiars en un entorn cuidat i amb una estètica mediterrània molt característica. Cada any recorre diverses localitats de Catalunya amb l'objectiu de crear espais de trobada, cultura i experiències compartides. A Llinars, el festival serà de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb entrada totalment gratuïta, oferint una programació contínua pensada per a tots els públics, ja que un dels grans atractius serà el Petit Nòmad, una zona dedicada als més petits en jocs, tallers i activitats pensades per estimular la creativitat i el joc lliure. De fet, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà espectacles familiars en diferents franges horàries, consolidant el festival com una proposta ideal per compartir en família. Expliquen des del consistori que s'ha de tenir en compte que en aquesta primera edició a Llinars tindrà un valor especial en format part de la Vesprada, una celebració que omplirà el Parc dels Corbera, com hem comentat. La incorporació del Nomad suma una proposta cultural contemporània que reforça aquesta oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi i amplia també el seu atractiu tant per als veïns com per als visitants.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
23: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
24: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Dies de calor, dies d'anticicló, dies en què l'aire no es renova, està quiet i es va escalfant cada vegada més. Estem en els dies de més hores solars de tot l'any. Per tant, aquesta quietud meteorològica afavoreix això, que l'aire no es renovi, que l'aire es vagi escalfant i que hi hagi més calor cada vegada. I a les tardes creixen forces nuvolades i ahir es van produir tempestes a la zona del Pirineu, però que els pròxims dies no es repetiran d'una manera tan important. Per tant, la inestabilitat de tardes també anirà a menys. I és que és això, aquest anticicló va guanyant protagonisme i es va intensificar la calor. I atenció, la pròxima setmana serà Sant Joan, que podríem tenir la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. Però anem a pams. Aquesta nit encara s'ha pogut dormir relativament bé, per sota dels 20 graus, moltes temperatures, encara es dorm una mica bé, ràpidament anirà pujant el termòmetre, i avui les màximes superant els 30 graus en bastantes zones de les nostres comarques. Temperatures de ple estiu gairebé, molts pocs núvols al matí, i a la tarda creixement de nuvolades, que puntualment poden deixar quatre gotes a la zona del Pirineu. No crec que les nuvolades siguin tan importants com les d'ahir i deixin tempestes com les d'ahir, seran més puntuals i no deixaran tants litres ni a tantes zones com ahir. Els vents febles, com he dit abans, no renova aquest aire, i per tant aquest aire, com el no renovar-se, es va escalfant cada vegada més, fruit de que el sol cada vegada va escalfant i no pot renovar-se aquest aire. I això, anticicló per dies, tranquil·litat per dies i temperatures més altes. Moltes gràcies, bon dimarts, adeu.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. A partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb en Josep Maria Vilardell, el propietari i el director de Petard UCM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, per parlar sobre la revetlla de Sant Joan, que la tenim ja a tocar. I després l'Isaac Muntades entrevistarà el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rosell, per parlar sobre el Festival dels Cinc Sentits. I a partir de 10:00, en Joan Carles Arredondo parlarà sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. 3 minuts i tornem. Fins ara.
23: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7. Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
3: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
1: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
3: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
1: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
4: Avui, un cotxe per moure'm.
6: Demà, una furgoneta per treballar.
4: I demà passat, un monovolum per viatjar.
6: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
4: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
6: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a ALR.cat.
4: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
23: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
25: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
26: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
27: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
25: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9 FM.
28: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics, es titula Jazz It.
27: Jazz It.
28: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.
25: Jazz It, dilluns a 11:45 de la nit, al 9FM.
5: El 9FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
0: Són 10:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
0: Doncs va, començarem fent un repàs de les portades dels diaris catalans. Començarem per La Vanguardia.
2: Així és, Ona. Començarem per La Vanguardia, com sempre, que avui el que titulen és el següent. Un moment, que ho estem aquí obrint, ja sabem que l'internet a vegades ens juga una mala passada. El titular, el govern central aporta 709 milions a la gigafactoria d'Illa de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. I la imatge, doncs, hem de parlar del conflicte que hi ha ara mateix entre Rússia i Ucraïna. I bé, doncs ahir Rússia de nou va tornar a bombardejar la ciutat de Kiev i ho va fer en un dels edificis històrics i més singulars de la ciutat, que és la catedral, on ahir va ser bombardejada i es veu la imatge, doncs, plena de fum i també diversos i també una mica de foc a causa d'aquest bombardeig per part de l'exèrcit rus.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
2: El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. I a la imatge es veu a Donald Trump, que ja ha arribat a França, a Ginebra, en aquest cas, per participar a la cimera del G7 just després d'anunciar aquest acord amb l'Iran. I una altra notícia que avui, doncs, volen destacar el diari Ara. Doncs ahir Espanya va debutar al Mundial i va empatar contra Cap Verd per un empat a zero.
0: Seguim, Andreu, per al periòdico.
2: El periòdico, que avui obre el seu diari, i llegim. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. I la imatge destacada, doncs, llegim. Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd per 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. I a la imatge, doncs, es veu els futbolistes de Cap Verd celebrant aquest històric empat, ja que era el primer partit dels taurons blaus en un Mundial, i també surt a Lamine Yamal marxant, doncs, decepcionat.
0: Una mica decebut, sí.
2: Després d'aquest empat de la Roja, que en teoria havia de guanyar aquest Mundial ahir mateix.
0: Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
2: Que el Punt Avui sempre ens porta portades molt il·lustratives i la d'avui, ho podríem dir així, és d'aquestes característiques. Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat per els escàndols de corrupció. I a la imatge es veu com una il·lustració de Pedro Sánchez en blanc i negre, doncs, pensatiu.
0: Cap cot també,
2: sí, així com pensant. De que a veure què passa en aquest darrer any de legislatura, on s'espera que, sobretot els partits de l'oposició, que hi hagi eleccions abans del juliol.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre Estats Units i Iran afronta com a programa nuclear de Teheran, que és el punt clau que s'ha de negociar. A l'aixecament de les sancions i el rebuig d'Israel a retirar-se del Líban també fa que hi hagi, doncs, que es posi en risc aquest acord de pau. I la imatge, doncs, veiem l'espectacle sangrient que es va dur a terme ahir a la Casa Blanca, ja que Donald Trump, als seus 80 anys, doncs, va celebrar als peus de la Casa Blanca. Van haver-hi diversos combats de la UFC, entre els quals hi havia el boxejador d'origen espanyol d'origen georgià Ilia Topuria, que va perdre el seu combat, i és la imatge, doncs, bé, milionaris organitzant combats, cosa com feien abans els romans.
0: 100%, doncs, 100%.
2: Igual, ara portat en ple segle XXI.
0: Mare meva. Seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
2: El PSOE va activar la cloaca 16 hores després de la carta de Sánchez. Ferraz va ordenar assumir els costos de 10 al matí següent de que Sánchez es va recluir a la Moncloa, i la lampista va intentar reclutar a Villarejo a compte del PSOE per acusar la família de Marchena. I a la imatge doncs veiem a Lamine Yamal, l'estrella de la selecció espanyola, i el que llegim és depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Bé, doncs també el Mundo, evidentment, com a diari espanyol, doncs fa ressò d'aquest empat de la Roja.
0: Mm-hmm. Seguim, Andreu, ara per la portada de La Razón.
2: Que igual, com llegíem el titular del Mundo, és el mateix. Ferraz va financiar les cloaques amb el vistiplau de Cerdán. El PSOE va pagar almenys 9 bitllets de 6 viatges a l'Heredia del 2024 amb el vistiplau del que era abans el secretari general. La trama es volia treure de sobre al jutge Marchena amb els informes perjudicials per la seva reputació. I a la imatge veiem una caricatura de la ministra Mònica García durant les protestes d'ahir a Madrid, on s'han dut a terme aquestes protestes per part dels metges.
0: Mm-hmm. Seguim ara, Andreu, i acabem per el repàs amb la portada de l'ABC.
2: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. El PSOE confia en que les explicacions de demà de l'expresident davant el jutge de l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra permetran donar un gir a l'estat del pessimisme que s'ha instal·lat en el partit. I bé, doncs demà ja ens hi podem imaginar, que les portades sabem per on aniran. I a la imatge doncs es veu a Juan Carlos Barrabés, que ahir va arribar als jutjats de la plaça Castilla a peu pel cas de Begoña Gómez, i bé, doncs ahir va haver de declarar també la dona del president Pedro Sánchez, i el que així més, les 3 hores de Begoña Gómez davant el jutge Peinado per comunicar-li el seu processament pel tràfic d'influències.
0: Doncs, Andreu, aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
28: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 100 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista posem la mirada a la revetlla de Sant Joan, quan falta just una setmana per la nit més llarga de l'any. Volem analitzar com encara la campanya al sector de la pirotècnia i quines són també les tendències i com s'adapta el negoci als nous debats sobre el soroll i la seguretat. I ho farem de la mà de la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de la Pirotècnia de Catalunya. Bon dia de nou, Laia.
9: Doncs bon dia, de nou, Ona. Doncs ja tinc aquí amb mi el Josep Maria Vilardell per parlar de Petardos i per parlar de Sant Joan, ara que estem a les portes del solstici d'estiu. Primer de tot, bon dia, Josep Maria, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí a Territori 17 i a Ona Codinenca.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
9: Doncs clar, primer de tot, vull dir, al final, jo entenc que cada campanya és diferent, però com s'espera aquesta campanya de Sant Joan? Com s'encara aquest 2026?
10: A veure, és el que dius, que cada campanya és igual i diferent, però bueno, les circumstàncies que ens poden fer vendre més o menys són les mateixes. L'any passat hi havia la sequera, hi ha anys que hi ha falta de pluja, que els boscos estiguin secs o humits és important, i a partir d'aquí, si plou, també és un perjudici, vull dir que sempre hem de tenir un entremig, no? Que plogui abans, que estigui tot humit i que no hi pugui haver problemes. I a partir d'aquí, si en aquestes circumstàncies la gent compra petards i celebra la revetlla, però bueno, cada any, jo diria que cada any, des d'associació sabem, jo des de Petards TM, venem algú més. Cada vegada hi ha més botigues, venem més, la gent no celebra la revetlla, cada vegada potser més amb pirotècnia no silenciosa, perquè això no existeix, pirotècnia que no faci tant soroll, pirotècnia més efecte de color. Els que els agrada el tro sempre voldran el que fa més soroll, però la gent que s'incorpora a disparar, hi ha molta cosa infantil que es pot tirar inclús a dins de casa, i que dona això en general de sensació a la gent que diu que cada vegada es tira menys petards, i no és veritat, cada vegada és bo per això, per nosaltres, cada vegada que el negoci pues, es pugui incrementar i a la vegada que no molesti la gent.
9: Clar, i ara després ja entrarem al tema del soroll i dels petards, que a mi m'interessa molt com a diable que sóc, però clar, jo recordo les èpoques que hi havia famílies que es gastaven molts diners en petards. Normalment era més per adults que per nens. Quan es pot arribar a gastar una família catalana en petards?
10: Aviam, si parlo de la mitja podem estar entre 50 i 60 euros, un lot complet perquè el teu nen, els teus nens tinguin i puguin disparar amb els amics. Però, bueno, què es pot arribar a gastar una sola persona? Ja poden haver tiquets de 3, de 4 i de 5 mil euros.
9: Uau.
10: Però estem parlant, clar, hi ha poca gent. Molta gent, 100, 200, 300, se'ls gasta. I a vegades penses, ostres, en petards, no? Que és per cremar-ho. Però, bueno, és una... gent que se'ls gasta en menjar, petards, o es compra una moto que és molt cara, no? Vull dir que al final, si a la gent li agrada, es gasta els diners. I al final és la seva, el seu disfrute. Doncs, bueno, se li agrada disparar petards, però nosaltres, perfecte.
9: Clar, i jo em preguntava, hi ha alguns productes estrella o sigui, cap on van els gustos de la gent? Perquè al final són molt diversos, però segur que hi ha alguna cosa... Vull dir, jo recordo, a la meva època eren els TNT, que tothom els tenia, pràcticament.
10: Bueno, abans hi havia molt pocs petards i tothom coneixia les piules, les bombetes i els tejeros, que els deien, els TNTs, no?
9: Sí.
10: Actualment hi ha tantes marques, tants diferents, que a vegades són el mateix, hi ha molt a triar. Nosaltres a Pedrosem les novetats, o què compra més la gent? El producte estrella, la bombeta, en general, a tot el sector. Et diria que el 20, hasta el 25% són bombetes, ostres, bombetes, sí. Bombetes que pot tirar tothom, doncs és el producte estrella. Després te'n vas als lots. El lot vol dir, bueno, un combinat de color, de tro, variat, que fa que tu vas a comprar. La gent som com som, ens anem sempre a última hora. I abans una mica d'això no hi havia allò. Ara no, ara hi ha tan variat de tro que et pots aconsellar, anar ràpid, i al final l'estrella és comprar un lot i, a part, moltes vegades bombetes. Després el que li agrada, el tro, coet, però... El que es ven més, un combinat, que n'hi ha des de 10 euros a 300 euros o més, saps? Una caixa que hi hagi de tot.
9: I, clar, jo, o sigui, em sembla fascinant que es venguin bombetes. És l'últim que m'esperava, la veritat. Però, clar, abans em parlaves també de les capses aquestes més de pirotècnia. Això ho pot tirar tothom? O sigui, tothom, tot adult, ho pot tirar?
10: A veure, la pirotècnia està dividida en tres categories que són per edats, i tu en teoria no pots tirar res si no és a partir de 12 anys. Uh-huh. Però bueno, hi ha bombetes i tot, al final ho té que comprar algú adult i després ho tiren. El tema d'aquestes caixes que es disparen als castelldefocs o coets grans és a partir de 18 anys. Sí, ho poden comprar i ho han de disparar, gent gran. Però, bueno, una caixa d'aquestes que està molt maca, amb un disseny molt maco, tot, tu en sents i ets un pirotècnic. En sents allò i la gent es pensa que ets un professional, sí. I al final fan uns efectes cada vegada més macos, més variats. Això és, és màgia, el que ho combina és un artista, no? I a partir d'aquí hi ha molta varietat, cada vegada agrada més, perquè al final... poses pla a terra, no és un coet que a vegades la gent els tira amb les mans i pot anar contra algú, ho poses pla, mires que no hi hagi ni caldes de llum, ni res, ni balcons, i quedes molt bé i t'agrada. El coet se segueix tirant, el que deia abans, el tro i el coet, que és el que de sempre, doncs el que realment li agrada la pirotècnia, doncs li agrada. Però bueno, el tro no es pot tirar amb les mans, i el coet tampoc, posa'l amb un disparador perquè tiri amunt. Això segueix agradant molt. El que passa és que el que s'incorpora a la pirotècnia, doncs sí que compra una caixeta d'aquestes, que ho ha vist, li agrada, veu que és segura, ho posa pla a terra, i ja et dic, les bombetes, bombetes i bengales. O sigui, al final som un sector molt tradicional que venim una vegada a l'any i que moltes novetats sí, però aviam el pum i ja el pam. És veritat, i el color. Tampoc podem fer grans invents, no?
9: Clar, ara em parlaves, només és un cop a l'any, realment. La resta de l'any, com a persones que us dediqueu al sector dels petards, a què el dediqueu? Us esteu informant? Esteu buscant nous...
10: Fem vacances. Fem una setmana a l'any i això fem vacances. Això és el que es pensa de gent, no? No, nosaltres en aquests moments ja estem treballant per la campanya l'any que ve, vull dir, perquè la pirotècnia la majoria ve a Xina, de València. Nosaltres, Peter Cement, ens... fem els dissenys dels articles, encara que la combinació i tot ho dissenyen els xinesos, però nosaltres els hi demanem, tant de fons com bateries, els trons al final, no, perquè són pum a pam, i després els lots, sobretot això sí que fem les combinacions, i els lots ens els fem aquí, sense arribar al producte, i aquí, doncs, bueno, que combinem, tenim gent treballant tot lenta per preparar els lots. Pensa que estem parlant de molts lots. Mm-hmm. Estem parlant d'uns 500.000 lots que es mouen ara aquest temps, no? És la nostra empresa. Clar, fabricar això, doncs, tens que dedicar moltes persones, perquè a més no ho fas amb una pala, has de posar un article o un altre, la pirotècnia s'ha de vigilar. Vull dir que estàs tot l'any preparant això. Ara ja estem preparant l'any que ve.
9: Uau, em sembla increïble. No ha passat Sant Joan i ja preparant l'any que ve. Però
10: sí.
9: Tornant una mica al tema dels petards, clar, a mi m'agradaria saber, el món dels petards ha evolucionat moltíssim, crec, al llarg dels anys. Quin és el canvi més bèstia que heu notat vosaltres?
10: A veure, la normativa. Jo quan vaig començar agafaves un tro, la metxa era... Ara és una metxa verda que sembla roba, que no deixa ni restes, no? Doncs abans et quedaven les mans plenes de pólvora. Venien amb una bossa plena de pólvora. Això era un perill, perquè estaves encendent un petard i podia encendre's la mà. Les directives europees han rebaixat els grams de que pot tenir un tro. En aquests moments estem per sota els 2 grams. Mm. Abans hi havia trots de 10 i de 12 grams.
9: Wow. Saps?
10: I això, aquí el que es busca que amb aquestes directives és que un tro, inclús si l'agafessis amb la mà i et patés, no et pogués arrencar un dit.
9: Yeah.
10: Més o menys és així, eh? T'ho explico així per sobre. Dir, bueno, la seguretat, sobretot la seguretat. El canvi més gros, la seguretat que des de la Guàrdia Civil, que és la que ho controla, s'hagi evitat la venda il·legal a tot arreu, que les botigues estiguin preparades, que tu puguis informar al client, que no hi hagi algú que et compri un troll i doni un nen petit i no sàpiga el que és. O sigui, sobretot, el tema de seguretat, d'informació i d'evitar accidents, incidents que hi havien abans, i el que t'he dit abans, que la gent cada vegada en una entrevista et diu cada vegada es venen més petards. Es dic, m'agrada que m'ho diguis, perquè cada vegada el sector en ven més i la sensació és que en venem menys, vol dir que algú estem fent bé, que no molestem.
9: Clar, i ara em deies, no?, això d'informar el comprador. Vosaltres, com a Petardos CM, informeu a tots els compradors que venen a comprar del que compren si no saben què estan comprant?
10: Primer, les botigues de petards, tu entres, hi ha un mostrador i tu no pots accedir al gènere.
9: Vale.
10: O sigui, a tu cada venda, a més que hi ha un límit, si hi ha dos compradors, pot haver dos grups o famílies o persona comprant. A tu t'ensenyes en un catàleg, què vols, alguna cosa te la posen a sobre, però bueno, els catàlegs cada vegada es van més clar el que vol. Dius, on t'has de tirar? Em veig amb una masia de turisme rural, però s'oblida tant de coets, s'oblida tant de coses que surtin amunt. ¿Vale?
9: Uh-huh.
10: I a partir d'aquí, doncs, què vols? Color, troc, quina edat tenen els teus fills? És una venda, que diem, una venda assistida, saps? No pots tu agafar el que vulguis i ja està. Després, al final de la venda, quan prepares i tot, doncs estem en el tiquet. El client té que llegir que ell es fa responsable, que el que està comprant són productes que poden explotar, que poden cremar, i pel control es demana el DNI, ells s'apunten al DNI i signen. O sigui, cada etiquet, cada compra surt de la botiga sabent a qui li has venut. Això es fa per control, per saber el que s'enduen i perquè no puguem vendre amb bons menors. No, perquè a vegades hi havia gent que estava fora, un nen petit, li donava diners amb un major d'edat, entrava a comprar i li donaven al petit, no? Arribava a casa seva i deia, no, és que li has venut tu. No, no, mira, veus? Aquí ha vingut aquest noi amb aquest nen que és major d'edat. Ostres, si això t'ho feien abans i tu no tenies aquest control del DNI, doncs bueno, al final hi havia nens que anaven a casa i hi havia comprat uns petards que es podien fer mal. O sigui, aquest control s'ha evitat, la venda a menors, s'ha evitat moltes, diríem, la revella, jo dic això i s'ha de tocar fusta, no? Un dia de revella, que és quan es tira el 90% dels petards, com que les forces de seguretat, els bombers, els ADF, tots, estan molt al tanto, no hi ha incendis. Hi ha molts. Els gamberros que tirin un petard amb una paperera i tal, però no hi ha un gran incendi per comprar els petards. Perquè la gent pensa petards, incendis. Doncs no hi són. I després, al cap d'uns dies, hi ha un incendi per una colilla, es queden en 5.000 hectàrees, no? I dius, ostres, el petard té la fama aquesta, és que els petards provoquen incendis, i gràcies a Déu això, doncs, hi ha unes estadístiques de l'Indescat dels últims 14 anys, que no hi ha cap incendi que posi que són gran incendi, que posi que són petards.
9: Doncs em sembla increïble la feina que feu tots els que us dediqueu en aquest sector. Josep, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un veritable plaer poder parlar amb tu i conèixer més aquest món dels petards, més enllà de comprar-los i tirar-los la revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies per ser aquí al Territori 17. Hi ha una codinenca aquest matí. I bona revetlla, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies igualment per vosaltres i molta prudència a tothom. Vinga, gràcies.
0: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia i que està organitzat pel Consell Comarcal del Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan teníem nosaltres el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rossell, que també és el coordinador, entre d'altres, de l'àrea de cultura i llengua de l'ens supramunicipal. Bon dia, president, i moltes gràcies, com sempre, per ser el Territori 17 amb nosaltres.
12: Bon dia, només faltaria.
11: Per començar, expliqui'ns els orígens del festival 5 Sentits, perquè això va començar en el mandat previ al seu. Com era en un inici, com s'ha transformat, com ha anat evolucionant?
12: Sí, bé, doncs això, com bé deies, es va començar d'una manera modesta, doncs, començant amb 3 o 4 municipis, doncs a fer una proposta d'un concert i tot això. I bé, doncs les coses van anar bé. I bé, quan vam entrar nosaltres, doncs vam pensar que era una bona iniciativa, una bona proposta, i li vam donar una miqueta a la volta, i li vam donar doncs una mica més de contingut i de pressupost i de volum, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores doncs ja ho hem consolidat d'aquesta manera. Llavors, com que Ripollès, doncs som 19 ajuntaments, doncs ho vam repartir-ho, doncs que en 2 anys els poguéssim fer tots, perquè 19 municipis, tot en un estiu és molt. I per tant, doncs vam fer el primer any 10, després 9, tornem 10, i d'aquesta manera, doncs en 2 anys, cobrim tots els municipis del Ripollès.
11: Després en parlarem, perquè aquest any precisament gairebé són tots els municipis petits, o gran part són dels petits, evidentment no tots, perquè només diguéssim que entre cometes n'hi ha 5 de grans. Expliquin quin és el format de la jornada. Què es trobaran les persones quan vinguin en cadascuna de les jornades, en un en concret? Quin és el format d'horaris?
12: Bé, el format d'horaris comença doncs havent dinat a la tarda, bàsicament, a la tarda, doncs que, en primer lloc, nosaltres des del Consell proposem als ajuntaments si volen fer el que en diem una fira, una mena de paradetes, i posem nosaltres 5 paradetes, ja tenim nosaltres un format, ja les portem.

0: i doncs pugui tenir aquests coneixements. I per tant, doncs, hi ha una persona que es cuida d'això, fa la visita guiada, i per tant, doncs, ja tenim primer la primera part solucionat tema patrimoni. Després ve el concert que nosaltres doncs, també treballem amb els ajuntaments, nosaltres proposem als ajuntaments o alguns grups, o ells ens demanen també quin estil de música volen, i llavors hi ha un director artístic doncs, que els hi fa unes propostes. L'ajuntament tria d'aquestes propostes, és a dir, nosaltres no imposem cap grup, sinó que són els ajuntaments que trien. Un cop han fet això, també una mica escollint segons l'espai que ho volen fer-ho, perquè no és el mateix fer una actuació en un espai que en un altre. Per tant, això és important. Es fa, doncs, es fa el concert. I després, doncs, un cop acabat el concert, doncs, surt el de fora i doncs, allà hi ha un tast de productes també del Ripollès. El tast, doncs, hi ha una empresa que ens ho prepara, que ens ho presenta allà de fora, i nosaltres doncs, fent una mica, doncs, podem gaudir d'aquests productes del Ripollès i aleshores també doncs, poder parlar amb els artistes, poder parlar una miqueta de com va el concert, una miqueta doncs, tenir un postconcert que puguem també doncs, compartir amb els artistes si els hi volem demanar alguna cosa. Tot això acaba també amb una mica de diguéssim, de rifa. També doncs, tenim un petit got de productes del Ripollès i després, doncs, amb les entrades doncs, que s'han donat o les reserves que hi ha, doncs, es fa un petit sorteig i doncs, algú s'emporta també aquest got de productes del Ripollès. Per tant, això seria tot una diada que agafaria pràcticament tota la tarda.
1: I tot això que ens ha explicat, president, de franc, gratuït, que això potser és el que li dona més valor, que evidentment la cultura s'ha de pagar i és important, però ho assumeix el Consell Comarcal, ara ens deia el tema pressupost, que em sembla que hi abocaven uns 60.000 euros, si no sí. recordo malament, vull dir que és una xifra important, sí. Però vostès aposten per fer-ho gratuït, que... i expliqui'm com ho ha de fer per això la gent que per assistir-hi, perquè clar, no pot anar tothom allà que vulgui, no entenc? O...
0: Hi pot anar tothom, el que passa que... Et començaré la primera part, que diguem que nosaltres ho proposem d'una manera gratuïta perquè així podem ajudar els ajuntaments petits. Bàsicament, com bé deies, doncs, els Ripollès tenim... de 19, 5 són més aviat d'una mida doncs, grandeta, i els altres són menys de 1.000 habitants tots, per tant, són molt petits, i per tant, doncs, els seus recursos, pressupostos, també són petits. Per tant, nosaltres els hi proposem doncs, ja aquest tipus de concert que ho assumim des del Consell, perquè així els puguem ajudar una miqueta doncs, que no els hi representi cap cost amb ells. Per tant, aquesta és la primera part. La segona part, doncs, per poder-hi accedir, nosaltres el que sí demanem, com que normalment es fan en llocs no massa grans, s'aprofiten ermites, s'aprofiten espais d'aquests, doncs sí que demanem que es faci una reserva. Aquesta reserva es pot fer trucant al Consell o bé per un correu electrònic, que és el del Consell, que és oh@ripollès.cat, o bé el telèfon del mateix Consell. Allà es fa una reserva i d'aquesta manera doncs, ens va bé perquè, primer, sabem... podem dir l'aforament que tenim doncs, de cara al concert, després també podem tenir preparats tots els tastos, no? Perquè també ens és important. I per tant, això és el que nosaltres demanem, que la gent faci una inscripció, que s'apunti, i d'aquesta manera nosaltres podem preveure doncs, tot l'aforament que hi ha. I d'aquesta manera també donar cabuda i donar doncs, qualitat en el concert i benestar, diguéssim, a l'hora de seure, a l'hora d'estar en la visita guiada, per exemple, doncs també, que de vegades doncs, també tenen una limitació. Per tant, ens va molt bé que la gent faci les inscripcions.
1: Una desena de pobles, dèiem. Quins són aquest any? Quins concerts trobem, president?
0: Sí, aquest any comencem amb Les Lloses, Setcases, Gombrèn, Pardines, Vilallonga de Ter, Ogassa, Campelles, Sant Pau de Segúries, Caraps i Vallfogona. D'aquí hem de tenir en compte que a vegades en algun, com que són pobles que de vegades hi ha algun disseminat,
1: algun nucli, no?
0: Algun sí. nucli, doncs en aquest cas de vegades no es fa amb el mateix poble, per exemple en el cas de Les Lloses, aquest any es farà a Sovelles, i doncs per exemple en el cas de Vilallonga de Ter, doncs es farà en el veïnat de Tregurà també. I en el cas de Caralps també es faria en el veïnat de Fustanyà. Per tant, aquestes poden ser... És això, per arribar una mica a tot arreu, i també aprofitar d'aquest patrimoni que tenim romànic i artístic tan important, i d'aquesta manera doncs, fem aquest embolcall que nosaltres pensem que és el que ens convé.
1: Sabem que és músic, president.
0: Sí.
1: No sé si hi ha alguna actuació especial que li faci il·lusió. Ara li demanaré que es mulli una mica, perquè són 10 actuacions. Alguna,
0: sí.
1: Perquè per l'estil de

0: música, perquè coneix el cantant, no sé si hi ha alguna que li fa especial il·lusió. Aquest any no toca Llanars, que és el seu municipi,
1: sí, no.
0: Va tocar l'any passat, sí. però no sé quina li agradaria o quina li fa especial il·lusió.
1: Bé, aquí, és que aquí, com et deia, nosaltres fem unes propostes i cada ajuntament ho tria, no? Però bàsicament, doncs, els que tenim enguany, doncs, és alguna cosa de música tradicional, doncs, per exemple, hi ha en Pere Romaní amb el seu grup, que és música tradicional amb acordions diatònics, que són molt amics i, per exemple, és una persona que toca molt bé i penso que serà un bon concert, però també hi ha l'estil, doncs, de tipus de jazz, en aquest cas doncs, hi haurà en Gil Romaní Trio, que fan també doncs, un concert de jazz impressionant, amb clarinet, que és una, de veritat que val la pena. O, per exemple, també tenim alguna opció de música balcànica, com és el Cat Klezmer's Trio, que jo també m'agrada moltíssim, aquestes músiques tradicionals balcàniques, i per tant, jo penso que ha arribat a més després ja la part dels cantautors, que també n'hi ha uns quants, com en Roger Pedrós o en Guillem Remisa, vull dir que...
0: Hi ha una mica de tot.
1: Que penso que és molt variat i penso que si la gent doncs, fins i tot vol fer el seguiment de tots els concerts i pot anar, doncs trobarà una oferta molt variada. Per tant, jo estic content perquè en la proposta jo penso que musical també és molt interessant.
0: I se'ns ha mullat molt, eh? Vull dir que ens ha explicat una mica, es nota que quan un és músic també i domina del tema, doncs, ostres, fa goig que ens ho expliqui. Hem dit abans que és un festival que aposta per la cultura i la llengua catalana, aposta tant per la llengua catalana que tots els concerts són en català, que sí, això ho hem de destacar,
1: sí,
0: que,
1: evidentment,
0: que és un tema molt, molt important. Això ara li vinculo una mica amb una cosa que han fet vostès en aquest mandat. No deixa de ser un punt més, no?, del pla de promoció i defensa del català. Això es va aprovar al maig del 2025. És un punt més. Com va aquest pla? Han pogut anar fent?
1: Sí, bé, va costar, doncs, com bé sabeu, vam elaborar tot aquest pla, això després de moltes propostes, després de fer una diagnosi, després de fer totes unes propostes, doncs al final doncs, es va aprovar per ple, per majoria, en el Consell Comarcal del Ripollès. No, a partir del maig de l'any passat doncs, que es va aprovar, doncs, bueno, ja ens hem anat posant una mica ja en marxa per anar tirant endavant petites accions. Des del primer moment vam dir que no volíem fer grans coses, perquè ja se'n fan moltes. En principi, el que volíem fer era anar posant en valor... Hi ha moltes coses que es fan en defensa del català. Hi ha moltes entitats que fan activitats i que van... El que passa que a vegades no es veuen prou o no estan prou manifestes i la gent no ho sap. Doncs, per exemple, hi ha entitats doncs, com pot ser Òmnium, com pot ser el Consorci de Normalització Lingüística, com pot ser doncs, la Plataforma per la Llengua, com pensem nosaltres mateixos. Per tant, sempre intentem de donar valor a totes aquestes entitats que ja fan activitats. No? Un cop dit això, doncs, nosaltres en aquest moment estem treballant doncs, en Plataforma per la Llengua, perquè amb un programa que ells van desenvolupar que se'n diu El Bon Dia, que és un programa doncs, adreçat molt als comerços i doncs, que comencem el dia ja d'una manera doncs, amable, agradable, doncs, ja donant el bon dia. I, per tant, aquí ja vam fer una reunió a Ripoll, per als botiguers, ara s'està preparant a Camprodon i després a la Vall de Ribes. I nosaltres, doncs, en combinació i en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, doncs, donem suport i anirem doncs, tirant endavant aquest projecte. Un altre que també vam fer, de mica en mica, també temps enrere, vam fer tot aquell pla de lectura que també doncs, vam fer a les biblioteques, també aquells clubs de lectura, també en els pobles petits vam fer aquelles activitats. Per tant, de mica en mica anem fent. Una de les coses que ens agradaria, doncs, clar, nosaltres entenem que els ajuntaments tenen molta feina i van molt, els ajuntaments petits sobretot, doncs tenim molt poc personal. Aleshores, ens agradaria trobar en els pobles algunes persones col·laboradores que realment doncs, ens poguessin ajudar a desenvolupar aquests plans en els pobles petits, perquè la part de voluntariat en aquest sentit també ens ajuda molt. I aleshores, en combinació amb aquest voluntariat i amb els ajuntaments, doncs, pensem que podríem aconseguir coses importants. Per tant, un dels objectius ara també és intentar buscar doncs, aquests referents en els pobles que ens puguin ajudar a anar desenvolupant plans en aquest sentit.
0: Perfecte, doncs, president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, que avui ens ha vingut a explicar doncs, aquest festival Cinc Sentits, que comença el pròxim 27 de juny i s'allargarà fins al 23 d'agost amb actuacions, sobretot al juliol i a l'agost, amb aquest festival que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. Moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, president.
1: Ja ho sabeu, a disposar.
0: Gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs ara és el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Summer Nights d'en John Travolta i l'Olivia Newton-John, i és que avui aquest musical ambientat als Estats Units als anys 50 està de celebració. La pel·lícula es va estrenar el 16 de juny del 1978 i és un dels musicals amb més èxits de la història. A més, gràcies a Grease, Travolta i Newton-John van consolidar les seves carreres artístiques.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, des de 8:45 d'aquest matí de dimarts s'ha restablert el servei ferroviari de la línia R8 entre Rubí, Can, Vall, Honrat i Martorell Central, per la qual cosa es recupera el servei ferroviari en tot el seu recorregut. Per treballs de millora de la infraestructura es mantindrà el servei alternatiu per carretera des de l'inici del servei i fins a 8:45, i a partir de 10:45 de la nit durant els dies laborables, i de 10:45 de la nit a 10:45 del matí durant els dissabtes i diumenges. Així mateix, fins al proper dijous 18 de juny, el servei de tren llançadora de Martorell Central a la parada del campus UAP i Central Sud continuarà prestant servei d'acord amb el seu horari habitual. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a Rodalies i a la nostra línia.
3: Doncs no, la línia R3 no, i a veure, sent sincers, si el tren que està operatiu de Vic fins a la Garriga si hi haguessin problemes, seria greu.
2: Sí, i és una cosa curiosa, però feia molts dies que no veia passar trens per davant de casa meva, a prop de casa meva, vaig pensar, ostres, un tren! Saps,
3: sí,
2: allò
3: no,
2: com si fos un miratge,
3: passa,
2: no?
3: Sí,
2: allò,
3: sí.
2: Uau, un tren de l'R3.
3: Perquè no t'acostumes a veure'l.
2: No t'acostumes, sí. No. Llavors,
3: carreteres,
2: bé, carreteres problemes.
3: Carreteres malament. Un accident a Malla, per tant, la gent que vagi direcció Vic-Ripoll, doncs que abans de sortir a casa miri per si es pot buscar una carretera alternativa a causa de que la C-17 ara mateix hi ha aquest accident en aquest punt.
2: Mm. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, una.

0: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem feia una hora, ja s'ha posat en marxa la nova campanya antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Parer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que quan s'assequi es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyo i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
2: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
1: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols, una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADFs, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
3: La diferència principal d'aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reparteix amb recursos aquí, i això doncs, té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així a Sant Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, amb molt més activats, presents al territori.
1: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques Milenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de la participació de la darrera edició. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
5: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
4: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres. Escoltem a Eli Galera, de la Pastisseria Sant Llei.
6: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i doncs a passar una estona ben acompanyades.
4: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local. Una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls una feina que hi ha al darrere de cada botiga.
7: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
4: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
5: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa. Estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
4: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com a espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: I Camp de Bànol vol reobrir el bar del Pavelló al setembre. Isaac Muntades.
8: El bar del Pavelló Mercè Guix de Camp de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Camp de Bànol Junts, al ple de dijous.
9: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20.000 euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. I hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
8: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, moment per parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Tot això, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Endavant.
10: Aquí el tenim, el primer bilionari del món. Hauríem de dir trilionari, si fem servir la terminologia, és la terminologia americana, però com que som europeus, en direm bilionari. Vol dir que té un milió de milions de dòlars. Seria el que es definiria com a bilionari. Segurament ha arribat a aquesta condició de manera indirecta, perquè aquesta quantitat només és el resultat de comptar el valor de borsa de les empreses cotitzades que controla o que, sobre les quals té participacions importants. El que significa és que el dia que s'està comptant aquest valor, si aquest home decidís vendre totes les accions que controla, tindria uns ingressos que superarien no ja el milió de dòlars. És que quan aquest text el vaig escriure ahir i donava 1,12 milions de dòlars, però és que ho he mirat aquest matí per curiositat i ja està en 1,3. Un bilió 300.000 milions de dòlars és el que té. I aquests 300.000 milions de dòlars podríem dir que és un com de propina. Musk exemplifica com gairebé ningú fins ara, fins a quin punt s'està concedint una certa carta de normalitat a la desigualtat. L'empresari d'origen sud-africà ha vist incrementada la riquesa només després de la sortida a borsa d'una de les companyies de les quals és accionista, que és SpaceX. Ell en controla un 43% de les accions i té una capitalització superior als 2 bilions de dòlars. I llavors això li dispara completament el patrimoni. No? S'ha de dir que aquesta valoració que té SpaceX a borsa no vol dir que sigui exactament el que val. Però aquí farem la primera llei farem una de les primeres lliçons bàsiques d'economia, que qualsevol cosa val el que s'estigui disposat a pagar-ne, no? I en aquest cas, doncs, la gent està disposada a pagar molts diners per les accions d'aquesta empresa, no? Arrodonim, deien que si sumàvem els valors de les accions que té aquesta empresa i en una altra com Tesla, el patrimoni supera avui 1,3 milions de dòlars. I arrodonim molt, perquè darrere de la dècima encara hi ha alguns, algunes mil·lèsimes que poden semblar poc, però que són això, mils de milions. de noves, no? Ja no es compta el valor de les accions de les empreses no cotitzades ni el patrimoni immobiliari que hagi pogut acumular. En un atac de transparència, el mateix Musk venia a reconèixer fa uns mesos que menys del 0,1% de la fortuna que se li atribueix és en efectiu. Però és que menys del 0,1% d'un bilió són 1.000 milions de dòlars. Eh? O sigui que el que té en efectiu tampoc es situaria en Musk en la banda pobra de la societat. Aquí es pot explicar una altra llei de l'economia, i és que una cosa és la renda i una altra cosa el patrimoni. La renda és el que s'ingressa, però això no necessàriament atribueix riquesa, perquè encara que s'ingressi un milió d'euros, si després es gasta una mica més d'un milió d'euros, diguem que no s'està guanyant res. El patrimoni, en canvi, queda, no? I això és el que, per això, és el que determina la riquesa, no? Tens els números, i donant per bo que només es compti la capitalització de les accions que cotitzen a borsa, Elon Musk podria cobrir el pressupost de la Generalitat, que és de 50.000 milions d'euros, durant 20 anys. I, vistos els seus principis polítics, li faria feliç que ni tan sols els hauria de pactar amb l'oposició. Oxfam ha fet un exercici més global per donar una idea de fins a quin punt les xifres de les quals parlem són marejants. Aquesta ONG ha fet un informe sobre la fortuna del fundador de Tesla i SpaceX i indica que si Elon Musk gastés un milió de dòlars cada dia, trigaria 2.740 anys a gastar un milió de dòlars. Podria, més, donar 100 dòlars a cada habitant de la Terra i encara estaria entre les 10 persones més riques del món perquè li sobrarien 184.000 milions. I encara un exemple més. Amb un impost sobre el 10% de la fortuna es recaptaria prou com per acabar amb la pobresa extrema mundial durant un any, perquè 800 milions de persones sortirien de la seva situació de que ara els situes per sota del llindar de la pobresa. Els càlculs Oxfam assenyalen que amb el milió de dòlars de patrimoni, una sola persona, Elon Musk, acumula tanta riquesa com el 46% més pobre de la humanitat, que són, sumats, diguem-ne, aquest 46% convertits en persones, són 3.800 milions de persones. El New York Times encara feia una altra comparació més domèstica, però igualment vàlida. El patrimoni mitjà d'una família americana és d'uns 200.000 dòlars. Musk té 5 milions de vegades més, 5 milions de vegades aquest patrimoni menjat. I encara farem alguna altra comparació. El primer milionari així conegut era John Rockefeller, un magnat del petroli, que el 1977 tenia 1.400 milions de dòlars. Llavors, en el 1977 allò era un 1,5% del PIB i ja es considerava que Rockefeller era una persona riquíssima. Musk té ara l'equivalent al 3% del PIB americà. Per tant, diríem que en aquesta proporció doblaria el que havia sigut Rockefeller. Per cert, que aquest patrimoni d'un milió de dòlars seria 3 vegades del PIB. Portar-ho també a qüestions més domèstiques. Més enllà de la fortuna puntual d'aquest senyor, de fons va tenir alguna altra preocupació, que és com d'acceleradament s'incrementen els recursos dels més rics. I aquí sempre hi haurà l'argument que la riquesa d'aquest senyor també es distribueix a través dels llocs de treball de genera o de la xarxa de proveïdors per les seves empreses. Però direm que el cas és que Musk ha incrementat la seva riquesa en 550.000 milions de dòlars en un any. I això vol dir un milió de dòlars cada dia. Rere Musk encara hi ha un seguit de milionaris que estan al capdavant d'empreses que generen al seu voltant un seguit de dependències, sobretot tecnològiques, que posen de manifest de quin punt el control que els clàssics anomenaven els mitjans de producció s'estan concentrant en ben poques mans. Els fundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin, completarien amb Musk el podi dels més rics del món, segons el reconegut índex de formes. No? Hi ha el consol que qualsevol persona, per més pobra que sigui, té menys distància respecte a la segona fortuna del món, la Larry Page, que és de 302.000 milions de dòlars, que les que té aquest senyor respecte a Musk, que li fa que caldrien 800.000 milions de dòlars per acostar-s'hi. Per tant, una mica de consol per les persones normals, no? Diguem-ne. I per darrere, d'aquests grans magnats, els creadors de tecnologies tecnològiques com Jeff Bezos d'Amazon, Larry Ellison d'Oracle, Nick Michael Dell, l'empresa d'ordinadors que porta aquest mateix cognom, Mark Zuckerberg, de Facebook, J. Jensen Huang, d'Nvidia, gairebé el primer que té una empresa els podríem conèixer normals d'abans, diguem-ne, apareix a la desena posició del president de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Per completar els 10 primers, s'arriba a un inversor que és Warren Buffett i arribem a la 11a posició on ja hi ha Amancio Ortega, que també té una activitat tradicional, encara que reinventava, com és el tèxtil. La concentració de riquesa i mitjans de producció amb diguem-ne que es va traduint progressivament també en una concentració de poder polític. El mateix Musk és un exemple. En les passades eleccions dels Estats Units, ell va decidir aportar una part de la seva intent fortuna a favorir un candidat determinat que posteriorment li va tornar a favor. Ho va fer no només donant-li un càrrec a l'administració, que va acabar sent efímer, sinó obrint-li la porta a contractes del govern federal que han contribuït a accelerar l'atractivitat de l'empresa i tenir una sortida borsa prou llustrosa com la que va tenir SpaceX. Les oligarquies tecnològiques estan teixint una xarxa ben atapeïda de relacions que afavoreixen enriquir encara més els propietaris de les empreses i, de passada, engrandir la bretxa entre mil milionaris i pobres. I, de moment, ho deixem aquí.
0: Joan Carles, ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema relacionat amb l'economia. Gràcies, Joan Carles.
10: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Que vagi bé.
11: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
14: A ALR tenim el vehicle que busques.
15: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
14: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
16: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
17: Cocodril Club.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
19: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
20: Hasta luego, cocodril.
21: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
22: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
21: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
23: El 9 FM. El nou so d'Osona.
24: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
25: Jo molt bé, no sé els altres d'aquí a l'estudi si estan igual de bé. Però...
0: Jo anava a dir bon dia de nou, però no, perquè per mi és bon dia.
26: Avui és bon dia.
0: Ahir sí. Sí que li ahir era bon
25: ahir em va saludar tres vegades, l'Andreu. Tres vegades. Sí? A la tertúlia futbolística, al repàs esportiu i a les, privades.
0: Clar. Entenc que tot va anar d'esports, no? Perquè, clar...
25: Sí, no.
26: A què dius, els tuits?
0: una miqueta tot, hi havia algun punt d'esport,
25: estava
0: no?
25: Barrejat, sí. Estava barrejat, com tot, com tot. Ja saps que porto
0: és
25: coses
0: viral,
25: que...
0: És viral, ho fa molt bé.
25: Que
0: sí,
25: puguin,
0: sí, sí, sí, sí.
25: Puguin ser de...
1: Per tothom.
25: Sí, home, sí.
0: Exacte.
25: Per tots els públics.
0: Doncs
25: va,
0: què ens portes
25: avui?
0: Doncs
25: mira, aquesta d'en Joan, que ens diu... Jo pensava que l'estiu seria piscina, birra, amics, fuet, però l'estiu està sent sofà, feina, tele, mosquits, calor i cansament.
0: Tant de bo ser el tipus A, eh? O sigui...
1: Quin negatiu. Quin negatiu.
25: Sí, veu el got mig...
0: Hi ha una part de l'estiu que serà així, això és veritat, però una altra part de l'estiu serà piscina,
25: segur
0: amics...
25: Segur que arriben moments bons.
0: Exacte,
25: per poder tenir la primera
0: no
25: part
0: de la... No n'he començat l'estiu.
25: De la frase.
1: Exacte, més això.
25: Va, i abans d'entrar en detalls, bona comparació d'en Jaume, que ens diu... En aquest mundial que és la vida... A mi també m'ha tocat un grup difícil. Diu, el dels miops amb els peus plans.
0: Ai, no. Mira, s'estalviaria l'Emili.
25: Pobre Jaume. Potser se la va estalviar.
0: O se la va estalviar.
25: Potser se la va estalviar.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, està superbé, també.
25: Molts de nosaltres ahir vam descobrir on és Cap Verd, segurament.
0: Sud-àfrica, no?
25: On és Cap? On és? Sí.
1: És un arxipèlag que està... Sí, sí.
0: Està a Àfrica, no?
1: Sí, però no sud d'Àfrica.
0: Està a mitja Àfrica
1: està
0: com cap allà.
1: Està Senegal a l'esquerra. Rotom de l'esquerra.
25: Rotom de l'esquerra, tercera sortida. Va, en Pere ens escriu avui això, diu... Ni idea d'on està Cap Verd. Només espero que sigui la cuna del bon Jan capaç d'enviar la tíbia de Cucurella a Wisconsin.
1: Oh. Jo,
25: quins grans records per Cucurella a totes les xarxes socials durant aquestes últimes
0: hores,
25: eh?
0: Us cau bé, en Cucurella?
25: Sí, com a persona... Bueno,
0: però ara
25: no
0: que jugarà pel Madrid...
25: Perdona,
1: a veure,
25: no
1: una
25: conec,
1: persona que a mi...
25: No conec.
1: A mi m'és igual que jugui el Barça o el Madrid, però a mi tampoc em transmetia bones vibres. I amb lo de Haaland, tiembla que viene Cucurella, l'any passat... L'any passat amb el Chelsea, quan van guanyar el Mundial de Clubs, la bandera que portava sent català, també és un picat sempre jugant. A
25: home,
1: mi...
25: ja només per la cançó de Se come una paella, ja, això ja val la pena. Va, bona observació d'en Manel, que va escriure abans de començar l'Espanya Cap Verd. Diu, xupito cada vegada que Rivero digui el jugador del Real Madrid aquesta tarda. No vaig escoltar jo si ho deia, eh? Andreu, no sé si tu tens aquesta
1: no,
25: referència.
1: No, vaig estar amb Dazón, però jo i ja només entré a tuit. Lo primer que vaig veure era de Juan Carlos Rivero, un narrador que el paguem tots.
25: Correcte, el de la televisió espanyola.
1: Hoy jugamos en Atlanta en Cabo Verde. No sé, crec que la classe de geografia aquest home se la va perdre.
25: No van jugar ni Atlanta ni...
1: O Atlanta, sí, Atlanta,
25: sí, Atlanta sí,
1: però no Cap Verd.
25: No,
1: era Cap Verd. Contra Cap Verd.
25: Contra Cap Verd. Va, la Melissa relata això i diu, jo esperava el debut d'Espanya i resulta que el partit que més m'ha agradat fins ara és l'Iran-Nova Zelanda. Jo he de reconèixer que no l'he vist ni he vist el resum, però sí que per xarxes s'ha parlat molt bé. Per tant, a vegades, encara que t'esperis un bon partit de seleccions grosses, Ona... És bo quedar-se fins a les 3 de la nit mirant...
0: Exacte.
1: Com passa amb les finals.
0: Quants partits porteu, ja?
25: Així, a trossos, jo crec que...
0: Quants han jugat, primer de tot?
1: Deu haver jugat que 15.
25: 15, sí,
0: 15 partits, i en
25: jo
0: porteu?
25: Jo potser n'he vist a trossos, només n'he vist sencer un o dos, a trossos potser n'he vist 8, 9, més o menys, eh?
1: Jo sencers diria que 3-4. No n'he vist gaire, tampoc.
0: Està bé.
25: Estem una mitjana correcta, acceptable, per ser el més de...
1: Ja evolucionarem.
0: No, ja veig,
25: evidentment.
0: Ja veig.
25: Va, bon comentari d'en Jordi, un cop vist el primer partit oficial de la selecció espanyola. Diu, en el moment en què van deixar fora de la convocatòria pel Mundial a Pere Milla, alguns ja sabíem que això podia passar. La gent segueix fent broma.
1: Sí,
25: la gent
1: sí.
25: Segueix fent broma. Va, som-hi. Aquest punt de vista de la Júlia també és interessant. Ens diu, això de no tenir a lo del futbol cap equip va molt bé perquè et treu un estrès de sobre.
0: Estic
1: d'acord.
0: Sí.
25: Moltes competicions, si no hi tens aquell
0: sentiment,
25: aquell
0: no?
25: Sentiment o aquella cosa de, mira, vaig amb aquest equip, es gaudeix més de
0: no,
25: de
0: perquè vas
25: partit.
0: Veient tot i dius, mira, avui vaig amb aquest, avui vaig amb l'altre.
25: I una pregunta que podria fer també l'Ona, que és la que fa la Sílvia, avui ens diu, no és per posar pressió, però algú sap quan s'acaba exactament el Mundial?
1: Jo li dic, 19 de juliol.
25: 19 de juliol. I estem a 16 de juny.
1: Encara queda.
25: Un mes i tres dies.
0: Mare meva.
25: Resignació i molta missa.
0: Millor que no ho sapigués. O sigui, no volia saber aquesta informació.
1: Doncs ara ja la saps. Informació de servei.
25: Correcte.
0: No, ja veig. Mare meva.
25: Va, deixem el futbol, però fem un apunt abans d'handbol. Atenció, perquè la piulada de l'Albert crec que és molt i molt destacable. Ens diu, m'agrada molt la pinta que fan alguns dels millors porters d'handbol. Com de senyor que no fa esport i que de tant en tant va a nedar una mica o va a fer bici
1: sí,
25: estàtica.
1: Sí, és que el porter del Barça d'handbol, on,
25: En Nielsen, pobre... Però Nielsen encara... O sigui, la professió de porter...
0: Vaig a buscar-lo.
25: La professió de...
1: És un fofisano.
25: Correcte.
1: Dir.
25: Són jugadors que no necessàriament tenen una complexió física que s'entén com a la habitual d'un atleta...
0: Sí. Que maco se'l veu. És danès.
25: Riu molt, va plorar l'altre dia després de la final de la Lliga de Campions que va guanyar el Barça.
0: Clar, perquè un jugador, un porter d'handbol, fa coses...
25: L'objectiu és tapar al màxim la porteria, que és una cosa que molts fan molt bé, i fan aquelles coses de...
1: Posar el peu.
25: Aixecar molt la cama gairebé, passant-se el peu per sobre el cap, que és una cosa que nosaltres no podríem fer.
0: Jo no sóc gens elàstico.
25: Però clar, a vegades vist des de fora, la complexió que tenen aquests esportistes no és
0: clar,
25: la...
0: Clar, això és estereotip total.
25: Correcte.
0: Estereotip total.
25: Va, Marc, ja, fora de l'esport, té una proposta avui. Ens diu, quan et cobren de Tàfon, haurien de veure el saldo que tens, perquè valorin l'esforç que fem els pobres al prendre qualsevol merda.
0: Mira, jo, o sigui, realment, si veiessin el meu saldo, jo faria així.
25: Et convidarien, no? Et convidarien a cada refresc.
0: Et convido. Avui convido jo.
25: Va, la Marta està contenta avui. Diu, un guiri m'ha vist el tren, llegint a peu dret i sense acabar de trobar una postura còmoda per fer-ho i m'ha cedit al seu seient. Acabo de recuperar temporalment la fe en la humanitat.
1: Deuria ser...
0: I que ho faci un guiri, encara té més sentit.
1: Però segurament deuria ser una persona del nord d'Europa que són molt més respectuoses i això, jo crec que aquí també...
25: Potser va ser Emil Nielsen que li va cedir el...
1: Una persona mediterrània no ho faria.
25: Una persona mediterrània es miraria els peus durant 5 minuts, correcte. No fos cas que hi hagués contacte visual amb qualsevol altra persona. Vaja, acabem la secció felicitant a la Neus, que avui ens escriu, he agafat el cotxe de la meva mare per primera vegada i no ha mort ningú. Doncs vinga.
0: Molt bé.
1: Felicitats, Neus. Vinga.
25: Objectiu que quan l'agafis per segona vegada el resultat també sigui el mateix que...
0: I totes les properes vegades que l'agafis.
1: L'objectiu que faci un ral·li amb el cotxe.
25: Mireu a la carretera quan conduïu, sisplau.
1: I no el mòbil.
25: Correcte.
0: Que vagi superbé, Guillem.
25: Ens veiem demà i seguim comentant l'actualitat del Mundial.
0: Exacte, ens encanta.
25: Va.
0: Que vagi bé.
25: Adéu.
0: Adéu. Passen 7 minuts de 9:45 del matí, per tant, és moment de tertúlia.
2: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
0: Doncs ja tenim un dimarts més, la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Un dimarts més, que realment és un dimarts menys, perquè queda res i menys per acabar aquesta temporada del Territori 17. Què tal, com esteu?
3: Bon dia.
5: Afònics?
3: Jo, lisiada, sóc la de lisiada avui.
0: Lisiada, afònic. Isaac, com estàs tu?
5: Deprimit.
0: L'Andreu, com està?
1: Contentíssim.
0: Content.
1: Amb l'empat d'ahir d'Espanya, contentíssim.
5: A sort em vaig perdre el partit. Bueno, que no sé
1: no et
5: si
1: vas
5: és...
1: perdre res.
5: Realment sí, vull dir, desastre absolut, perquè no vaig arribar a temps i no em vaig perdre res, efectivament.
1: Millor.
0: És estrany que empati 0-0?
1: Sí, molt. És que era molt fluixa la selecció aquesta de Cap Verd.
0: I com és? És que van una miqueta... Van molt tranquils a Espanya o què?
1: No, tampoc és això.
0: Bueno, per mi m'està bé que perdin. Què vols que et digui? Bueno, empatin, que empatin. És així,
1: ja
0: està bé,
1: i tant.
0: Enric, afònic, per què? Explica'ns.
6: pel cabró.
1: Ahir es va notar, Enric?
6: Vaig estar a punt d'enviar-vos un WhatsApp intern de dir, nois, no sé com he acabat la notícia, estava allà apurant que no m'entrava ni l'aire. Però sí, jo tinc unes quantes cosetes a dir del cabró rock. Primer de tot, com ho vaig passar, teta, les coses com siguin. Crec que per ser un festival d'aquesta magnitud està prou ben organitzat. Vull dir, evidentment sempre hi ha coses cagades, coses pensades per fotre molt caler, però s'ha de dir que per la gentada que hi havia, jo crec que ha estat potser el millor any, crec que hi he anat a tots. Ara, no obstant, deixeu-me obrir la caixa dels trons, ja sabeu com sóc, perquè, primer de tot, crec que és bastant patètic que sigui, no sé si és un 80% o un 90% d'homes els que tocaven com a bandes, però és que el més greu de tot és que les dones estaven o a primera hora, quan no hi ha ningú i tots estan fent la cervesa fora el cotxe, o a última, quan estem ja tots a casa, o la gran majoria, d'alguna manera, perquè mira, les que faltaven eren a 4:45 del matí i després tenies la Su, Maria Jaume encara, que era cap a les 7, però a les 7 en un festival, ja sabeu tots que la gent està entrant pràcticament a aquesta hora, vull dir, que era una mica això. I després, com a la gran crítica, jo portaria, evidentment, i m'agrada veure que no sóc l'únic que ho pensa, ja que la xarxa de Manplenes, la gran decepció d'Oques Grasses,
1: lo
6: fluix que va arribar a ser el concert i aquesta testosterona del Josep, d'alguna manera, que l'últim que li faltava era baixar-se la bragueta i treure tot allà, no? I dir, mira, ja està, perquè de fet van cantar sense ganes de cantar. Jo us dic que no vaig acabar ni el concert, vull dir, no m'ha passat en ma vida, això.
1: Hòstia.
6: Sí, me'n vaig anar abans i tenia molts tots els amics que, amb els que parla que estaven allà opinen igual. De fet, la notícia a Instagram que he penjat des del 9-9, si mireu els comentaris, em m'ha sorprès perquè el 100% dels comentaris, no? I la notícia no parla d'això, parla de, doncs, que veu el concert com a final, evidentment, i així. Però déu-n'hi-do. Jo llanço aquests temes i després me'ls rebateu, si de cas. I per acabar, que l'actuació sorpresa em sembla bastant trist, que en un concert, en un festival on s'intenta promoure la música en català vingui un senyor que es diu King Africa, i que el Pau de Pons el podrien haver estalviat, no? El Pau de Pons és un senyor que canta David Bisbal, i la següent cançó del David Bisbal és No volen ser regió d'Espanya. Llavors, clar, és una miqueta... que es podria haver quedat per terres lleidatanes. I això sí, una felicitació per tots els DJs, que jo crec que pocs festivals els DJs han donat tant, com en el Cabró Rock, que van ser millors que uns quants artistes. Va ser increïble, i tots els que van passar, jo crec, l'Ona, sé que va ser-hi, vull dir, no sé com vas viure tu, però els DJs van ser espectaculars, i bé, i des d'ahir també, doncs, la llagrimeta que vam passar tots els puretes amb l'Axan Busto, que va ser increïble.
0: Mira,
6: jo vaig plorar, o sigui, et dic, L'Axan Busto va ser...
0: L'Axan Busto va ser de... Mira, i no tenia gens d'expectatives, perquè, clar, jo, vull dir, jo no havia vist mai un concert de l'Axan Busto en directe. Llavors, clar...
6: Clar, tu deuries agafar tard.
0: O sigui, sí. Vull dir, la meva parella tenia moltes ganes d'anar a l'Axan Busto, i ho entenc, i em va dir, Ona, t'agradarà molt, i buah, em va encantar.
4: És que faran Pemi.
0: A més, quin home tan entranyable i tan maco, o sigui, desprenia un amor a aquest home, em va encantar.
6: És Pemi.
0: Sí.
6: A més, per tots els que potser no l'hagin enganxat al moment, hem de recordar que el cantant, que ara no em ve el nom, el cantant que l'Axan Busto va estar des del 86 amb en Pemi Fortuny, llavors no sé si el 2000 i pico va canviar amb un altre cantant que era brutal, també ho feia molt, molt bé, però clar, tots els que van seguir inicialment la banda, en Pemi, no? Era d'alguna manera, doncs, en Pemi. I tornar-lo a veure damunt l'escenari crec que va ser un moment que bé, per mi va ser un dels concerts de la meva vida, ja us ho dic, eh? Vull dir, tornar-ho a veure, és una música en què t'has criat.
0: Molt xulo. Però, doncs, espavileu, perquè, mira, crec que, no sé si serà ja l'última gira de l'Axan Busto, i vaig estar mirant a la pàgina web i molts llocs ja tenen entrades exaurides. Al final del gira, almenys...
6: A l'Empordà toquen en
0: gossos.
4: Oh! Ojo, oh, que guai!
0: molt top.
1: A l'Empordà, això que deu ser...
6: Sí.
4: Nostàlgia millennial, eh?
0: El festival de l'Empordà.
1: A l'acústica, o...
0: Acústica.
6: A l'acústica, sí.
4: A l'acústica. Clar, jo no vaig anar al Cabró Rock, us tinc molta enveja, els que sí que veu anar. Només us tinc enveja per dos grups, que un és l'Axan Busto, l'altre és la Gossa Sorda.
0: Oh.
4: Jo ho sento molt, però...
0: Brutal.
4: A les grasses no m'agrada gens. Des d'aquí ho dic, no m'agrada gens.
6: Haig de dir que a mi la Gossa em va decepcionar. O sigui, em va encantar... amb el que
4: diria... A veure.
6: És un grup que jo esperava, és un dels grups de la meva vida, m'encantava, però clar, el que passa és que avui dia no saben fer olles. De fet, això ho vaig comentar per Instagram. Em va escriure, em va dir, tens tota la raó, no saben. Si una olla no és entrar com sardines, perquè és molt perillós, és a dir, sí. Antigament... Ara, jo dic que és un puret a tota l'estona, la gent de la meva generació, a la olla, et mous d'una manera que no és per ficar, és per aguantar, per no caure, si cau algú al terra, al moment l'aixeques perquè no el trepitgin, i hi ha molt respecte encara que no sembli. Sí. I la gent entrava com sardines, no en tenia ni idea, van obrir no sé quantes bengales a mitges cançons que no tocava, i gairebé no podia estar, si estaves davant de tot, com molt pel concert, no?, de Gossa, i era com dir, ostres, si s'ha de fer olles, farem feta.
4: A pocs concerts punkis han anat.
6: Exacte.
4: Pocs concerts.
1: És que això de les olles, sí, no, és un tema...
4: Pocs concerts, perquè ara es fan olles a un concert d'oques, gràcies, saps? O
6: Manel,
4: dels amics de les arts, vull dir...
0: Manel o olles?
1: Manel.
6: Ho he vist.
4: Sí, jo també.
0: Mare meva.
4: Vull dir...
0: A mi fa gràcia que ho demanen, A vegades alguns diuen, vinga, va, fem un pogo, no sé què...
4: No té cap mena de sentit.
0: És com això, ha de sorgir naturalment. Com les bengales. En alguns no hi havia ni bengales, però a la Gossa, mare meva, també ho entenc, eh? Vull dir, bengales a tort i dret. Jo bengala estava com més apartada cap al cantó esquerre, ho vaig veure de conya, no em va molestar ningú, i va ser ideal. Però, Enric, comentant el tema d'oques...
4: Sí, jo ara volia entrar una mica a això.
0: Super d'acord, Perquè és veritat que a mi oques m'agrada molt, jo aniré al concert de... un dels concerts de l'estadi, i... vull dir, és això.
6: Va ser incòmode. És que va ser
0: incòmode. Jo estava ja... Mirava el rellotge i dic, quan falta per acabar? És que se'm va fer molt pesat el concert.
1: Sí. Va durar molt, no? Sí.
0: Va durar dues hores.
6: No, el de tots, una mica, també.
0: O sigui, tots duraven més o menys això. Potser que sí que va ser una miqueta no sé. O almenys vaig tenir una sensació de que es va fer molt, molt llarg el concert. I és allò que dius, mateixa posada en escena, jo ja em sabia que començarien igual, vull dir, no van fer res diferent. L'únic moment que em va agradar, no sé si tu també, Enric, és el moment en què no hi ha res preparat i comencen a cantar cançons i comença a fer l'espeech en Montero i bueno, també un espeech una miqueta així, però vull dir, és com, sempre és el mateix. No em vaig ni emocionar, em sap greu, vull dir, va ser com, bueno, un concert més d'ocos.
1: I això creieu que potser ho fan perquè s'estan guardant la carta pels concerts de...
4: No.
0: Jo crec que estan molt cansats, ja.
6: Sí, es va veure com una falta de respecte des del públic, eh? Una falta de respecte perquè no, o sigui, una cosa és que no estiguis durant tot el 100%, allà qui vam veure la Fúmiga, allò va ser un comiat, els que vam veure l'Axambusto, sí, estava emocionat amb Pemi, saps? I dic aquests, però molts dels que van anar, carai, tu veies aquella plaça plena, plaça per dir, vull dir, i era emocionant. Tu estàs allà, al cap i a fi, un cantant, no dic que ens degui res, però sí que són el qui són perquè la gent se'ls estima i els ha escoltat, sí. Si no, no serien ningú a nivell de coneguts, eh? I no van posar, ell estava cantant amb un to superbaix, sense donar èmfasi a les cançons, moltes vegades fent cantar al públic però sense mirant-lo, com vacil·lant. A més, el que et dic, com una testosterona molt bèstia, saps? De part del Josep de dir, aquí estic... Ostres, era com... Jo, de fet, vaig sortir amb la meva parella d'allà sabent que vendríem les entrades del Sant Jordi, eh? Perquè pensava... Jo vaig pensar, sí? Si no és especial el seu propi poble, o sigui,
0: sí,
6: si no és especial el seu propi poble,
4: que és qui els ha fet créixer. Sí. O sigui, a mi això em sorprèn moltíssim perquè jo he vist, o sigui, he vist vídeos, per exemple, de, a mi m'agrada molt la Fúmiga, també, de fet, els aniré a veure.
0: A l'últim
4: comiat.
6: Plorant els cantants, és que amb ells es veia, superemocionats.
4: Sí. És que, a part, jo me'n recordo que el primer concert, després d'anunciar la gira de comiat i que plegaven, va ser l'any passat per la Festa Major de Caldes.
6: Uau.
4: Vull dir, l'emoció que tenen aquesta gent.
6: Sí.
4: I l'amor amb què ho fan tot, jo ho sento molt, però... Els grups valencians, la gran majoria de vegades, donen 1.000 patades als grups catalans. Sí. Em sap molt greu, però a nivell emotiu, a nivell de donar-ho tot sobre un escenari, de que, o sigui, ostres, no sé, estàs vull dir, és la teva feina, al final. Estàs aquí per la gent que t'escolta, és el que deies tu, Enric. Estàs aquí per la gent que t'escolta, perquè la gent t'ha donat suport, t'ha donat un suport increïble. Sí. I més oques, que està on estàs, saps? Sí.
6: I la Fúmiga, hem de pensar que els inicis de la Fúmiga, jo els vaig conèixer...
0: Era una xaranga.
6: Jo els vaig conèixer al Festival Fes Lloc fent unes birres amb ells sense saber qui eren, amb els dos cantants. Eren amics d'un amic meu comú i estàvem allà i em van dir toquem i em van dir, no els deu conèixer ni a sa mare, però bueno, anirem a veure-ho. I clar, fa molts anys això, van sortir i tu veies una xaranga tot d'amics que tocant diferents instruments i que cada concert hi havia uns o altres perquè a veure els que podien anar, no?, d'alguna manera. I veies que ho vivien moltíssim. Inclús el Canet Rock aquell any, que el Canet Brut, quan no va poder anar a Zoo, hi van anar a la Fúmiga, molta gent els criticava, Oso no ve, quina merda que han portat, i va ser un dels millors concerts que s'han viscut al Canet Rock. Vull dir, però que gent
4: que
6: encara té
4: guai.
6: Una passió. I jo crec que si no tens aquesta passió, no em facis tampoc després 4-6 al Sant Jordi només per facturar.
0: Exacte.
4: Jo és que penso, per exemple, jo que he tocat amb xarangues de carrer, és molt diferent el mood. I amb la il·lusió que jo fa molt temps que no toco una xaranga de carrer i és el que més trobo a faltar, realment, més enllà de pujar-me a un escenari. Però amb la manera en què ho viuen, és com si cada dia que fas un concert, que fan un bolo, estiguessin tocant al carrer com una xaranga normal i corrent, saps? Vull dir, i això és lo maco, i això és lo màgic d'això.
6: Mira, la Ona m'ho dirà, perquè és d'aquí la zona i segur que en sabrà dir qui eren, però abans, quan hi havia el Piró Musical, que també va sortir com una banda de gent molt jove, després venia Oques i m'he trobat molta gent que em va dir, tant de bo les dues hores d'Oques s'hagués quedat la xaranga tocant allà a l'escenari.
0: Jo estava, o sigui, no em vaig moure, però a la que va començar la Big Band, wow, no sé com es diu aquesta
6: ells
0: banda.
6: Que no recordava el nom i van ser...
0: Big Black Band Music, no sé què, bueno, la banda d'aquells nens, val?
6: Els d'Oques.
0: Exacte, els taloners d'Oques serien.
6: Sí.
0: Ostres, em vaig emocionar d'una manera. Se'm va posar la pell de gallina perquè les cançons que van tocar, la il·lusió dels nens de pujar a l'escenari i de veure tota la gent que els estava... O sigui, que l'esperaven Oques, però que clar, allò estava abatada de gent. Sí. Els focs artificials, o sigui, va ser preciós. Ostres, em vaig emocionar més amb ells que amb el concert d'Oques, que és veritat, vaig pensar... És que no m'ha generat cap tipus d'emoció. O sigui, em barda perquè les cançons d'Oques m'agraden, però no és aquells concerts que diguis buah, és Oques, de veritat, és l'essència d'Oques, és allò que m'escoltava fa no sé quants anys. No, No, em va passar.
1: I a més d'això, també, les cançons que van tocar pràcticament són les dels últims discos, oi? No dels primers,
0: algunes, pràcticament. Algunes dels primers.
6: No? Però molt fluixes,
0: dels primers. És que el format no ha canviat. No ha canviat el format del concert. No. Fa 2 anys que estan fent el mateix format, amb la mateixa posada en escena, les tot mateixes igual. Cançons...
4: Jo sempre veig els mateixos vídeos.
0: Sempre és el
6: mateix. Si tenen les pantalles... ratlladíssima,
4: no,
6: si us heu fixat.
4: O sigui... Vull dir, jo no el segueixo, però la gent que conec i que segueixo, que sí que hi va, és com un... És sempre
0: no.
4: El mateix. Que
0: sí, a la tertúlia de divendres vam comentar amb l'Eudàlia i en Pau, vam dir... Sí. Vaig dir com vaig deixar... No sé si pensareu que hauran canviat el format per a l'últim concert a Osona. I van dir com... Jo vaig dir que crec que no canviarien res i l'Eudàlia i en Pau van estar també d'acord i van dir que tampoc. Creien que... No ho diríem, era tot presumptament, però que creien que no. I efectivament, no van canviar res, ni un detall. Res, va ser tot el mateix. Tot el mateix. Vull dir que no sé.
6: Sí. La cosa però... està... A veure, ara, si es desinfla la cosa, espero que es desinfli després d'haver vengut les meves entrades, no? Que algú me les compri, però...
0: Segur que algú les voldrà.
4: Segur que algú te les compra, Enric,
6: sí. Però és una pena. De fet, jo crec que el sentiment general és... Ja no en faràs, sinó decebuts, no? Perquè els grups, els que ens agraden la música, no? Que crec que aquí són tots, te'ls fas teus, però passen a ser una part de la teva vida, et recorden moments importants de la teva vida. Home, i jo baixava en cotxe amb l'Spotty, perquè vam de dormir a casa, i quan sonava la gossa... Ai, la gossa. Em va sonar oques i vaig passar i vaig dir, hòstia, toca els nassos, que una cosa que està tan important per mi, ara li tingui com aquesta, saps,
4: Pírria?
6: Com aquesta...
4: Pírria?
6: No rabieta, però...
0: Decepció.
6: Però que em van decepcionar. Sí.
0: És decepció, és sentiment de decepció.
4: Sí.
0: Per exemple... Bueno,
4: quan passa és horrible.
0: Sí.
6: I on, bueno, des d'aquí, clar, hem parlat moltes vegades sempre de feminisme, però clar, jo ho veig des d'una òptica masculina, perquè sóc un home, però, clar, jo estic allà, estar allà com a dona, com a qualsevol persona, però em refereixo per la part que toca, i veure que les úniques programades és a primera hora i a l'última, em sembla, i van ser, hòstia, Maria Jaume va estar superbé, va ser brutal, s'ho sempre omple, em sembla... És que és com un insult, d'alguna manera, no? Vull dir, és com...
4: Bueno,
6: ells donem...
4: és la quota.
6: Toca
4: això,
6: la quota.
1: Sí. Però això passa amb tots els... O sigui, els festivals de música catalana, tots passa, això, eh?
6: Sí.
1: Perquè, o sigui,
6: és el festival ara mateix.
1: Sí, no,
4: continua passant, però és que per al més fort és que si tu pares a veure el cartell, per exemple, és que ja ho he parlat, això, també, però si et pares a veure el cartell del Cabló Rock i el cartell del Festiuet, quants clubs...
0: És el mateix.
1: O el Canet Rock, sí.
0: O el Canet,
4: és el Canet.
0: Tot és el mateix. Sempre programen els mateixos.
4: 50.000 artistes emergents que també... Vull dir, què passa? Sempre hem d'escoltar el mateix, sempre hem d'escoltar Ginestar, Ocas Grasses, la Lut... Vull dir, que està molt bé, que em sembla molt bé la gent que li moli i enhorabona, felicitats, però és que el model de festival que s'està fent ara mateix aquí a Catalunya és sempre portar els mateixos grups mainstream, perquè ara mateix són main, o sigui, grups que van començar fora del mainstream, ara estan al mainstream català, i és com...
1: Però jo crec que això al final funciona, o sigui, perquè la gent hi va, o sigui, acaben les entrades, però jo crec que això és el que deuen veure els organitzadors d'aquests macrofestivals, i potser, no sé, jo no tinc cap opinió al respecte, però que potser posar-me en la seva pell, que veuen, ostres, això ens funciona, aquests grups que són els més top, els portem, i ens ompliran l'escenari.
4: Però ens porten en el Cabló Rock i al festiu, sí. No sé, vull dir, ja prou,
1: correcte.
4: Saps? No sé.
1: I Búhos, a més de les arts, sí.
4: Una cosa.
6: Grup masclista encara... on existeixi Búhos, Alerta, perquè això se'n parla poc.
4: Encara, ara Búhos a sobre els escenaris. Què fa aquest senyor, el Guillem, a sobre els escenaris?
1: Sí. No.
0: Sí, mare meva. Va marxar tothom després d'Oques. Qui s'havia de quedar Búhos? Mira, jo estava allà al mig del meollo i vaig sentir un jove que portava una samarreta de Búhos i va dir buah, quines ganes de sentir Búhos. Em vaig quedar en plan, què? Encara existeix persones així que es volen sentir Búhos? Em vaig quedar una miqueta...
1: Búhos és per tietes.
0: És que ni per tietes, de veritat, Búhos,
6: no,
0: sisplau.
6: No, però ja no estem parlant d'això, és del que projecta el cantant. El cantant és un masclista acabat i es sap en el sector i es sap a fora.
4: I poc se'n parla, vull dir.
6: I poc se'n parla.
0: No s'ha parlat suficient, crec que molta gent ho descobreix.

0: Tant de bo hagués pogut viure més. No us vaig poder viure no. gens xarango.
1: Jo, clar, jo m'arrepenteixo molt. Massa, potser,
2: Però què és això? Que jo crec que al final, l'artista del final ha de ser, per mi, el més top.
0: Sí. Isaac,
3: ostres, no sé, jo ja no aguanto fins al final, així us ho dic, eh? Si ho dones tot a tots els concerts, jo crec que el portes alguna cosa que jo no consumeixo pas, o no pots aguantar, perquè, clar, no, clar, o sigui, jo, a mi m'agrada estar al centre, no?
1: I tenim una edat, Enric, tenim una edat.
3: Pues que físicament, igual
2: que... Us heu de dosificar.
1: Tenim una edat, Enric, ja no podem anar de festival com anàvem abans.
3: No, no, nosaltres vam entrar en un munt de menjar, vam beure molta aigua i ens va anar de conya. Però això que us comentava també, crec que amb el tema dels grups femenins, ja, perquè sé que ens acaba el temps, però tinc molta amistat amb roba estesa, amb totes les integrants, i roba estesa va ser el grup femení més important durant molt temps.
1: Sí.
3: Més important, em refereixo de grup només creat, format per dones.
1: Femení.
3: I sent així, sent el més important... No les programaven.
0: Sí,
3: no les programaven a la majoria de llocs. Vull dir, no és que estem parlant, no, és que no són conegudes. Ostres, sisplau.
1: No les programaven.
3: Però això és el que interessa. És a dir, els productors i les grans companyies decidiran el que tu escoltes. Vull dir,
1: que només n'hi ha dos, també us ho dic. Vull dir, oblideu-vos de 50.000 productores. Les que mouen tot aquest cotarro són dos. Una és catalana i l'altra és valenciana.
3: Exacte, és així. És així.
1: I no diré noms.
3: Per això és tan important anar a festivals emergents, a buscar per Spotify...
1: Aneu al Festlloc,
3: no,
1: que és molt
3: altres,
1: xulo.
3: O altres les plataformes, però buscar, no sé, cercar, investigar, seguir els artistes per Instagram. No,
4: de fet, perdoneu, que...
3: Hola, Isaac!
4: Hola, Isaac! Esteu molt enfrescats. No, de fet, avui hem fet una entrevista del Festival 5 Sentits, per tant, si voleu festivals diferents i que promoguin una... cultura, una música catalana i que, a més, també promocionen patrimoni, cultura i gastronomia, doncs mira, en teniu un aquí al Ripollès i, de fet, n'hi ha diversos aquí al Ripollès. Hi ha el Festival de Música de Vall de Camprodon, també. Vull dir, no tenim aquests artistes tan... aquestes bandes tan potents, aquests grups doncs, que hi havia el Cabró Rock, que la veritat jo no hi vaig anar, hi he de dir, però com si hagués anat, perquè se sentia des de casa. Els focs artificials els vaig veure tots i a la música... Clar, jo estava despert veient el Brasil-Marroc i anava sentint com una música i dic, ostres, li deia a la meva parella, però això, què és? Que estan muntant una festa, qui vaig a les Set Fonts o alguna cosa, i dic, però sona molt lluny. Dic, no, això deu ser el Cabró Rock. Sí, sí, se sentia la música des de... No era molest, vull dir, quan et tancaves a l'habitació ja estaves més tranquil, però, ostres, es anava sentint, i dic, hosti, sí, estan tocant, vull dir, no se sentia evidentment el que deien, però, bueno, vull dir, arriba a quilòmetres,
0: Sí, sí, sí, sí.
4: 6-7 quilòmetres, la música, i bé, molt, molt bé, però no puc opinar molt, perquè tampoc no segueixo massa aquests grups i...
0: L'any que ve, Isaac, a la propera edició
4: no,
0: del Cabró.
4: No, l'any que ve no, Cabró Rock, res. No, perquè és que a mi no m'agraden massa aquests festivals, no, jo a la nit prefereixo dormir.
0: Ets més de 5
3: no
0: sentits.
3: Fer curses.
0: Exacte.
2: Després no pots
4: fer.
0: Has de fer la backyard.
4: La pròxima que faré serà de nit. Vull dir que hauré d'anar a córrer de nit.
0: Doncs mira, t'hauràs de canviar. T'hauràs de canviar.
4: Sí, sí. Em posaré música al vespre.
1: Sí.
0: Doncs res, deixem aquí la tertúlia i també el Territori 17. Moltes gràcies a tots. Com sempre, demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Adéu,
3: ciao.
0: Adéu.
3: A reveure.
5: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
6: El nou FM.

il·lusió de ser una cuina a mi em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xanda. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo. Torno a pujar i m'apel·len com tenides tota la nit fins fer-me caldo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: forget.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.